0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Я плачу.
1: Si la nit t'ha abraçat lluny de casa,

No vull ser un vell neguit mar enllà. Que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
4: Funky Tracks Radio.
5: Ese que dicen que es para gente...
6: Para gente encantadora.
4: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
6: Elegir no te cuesta más.
7: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
4: Estàs escoltant?

0: estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: Sí,
11: chicos,
10: está lleno.
11: No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: happy. Thank you very much.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica, tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbia.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así, verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Atención.
5: Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
6: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
2: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
3: Francament, sí.
2: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
3: Som-hi.
2: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi, vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred, que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, diguem, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, Per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que tinc la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixi així una antiga d'allò. Per tant, és el volumetria d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la Verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem Verema. La Verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que Verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
4: badalonegem, anem badalonejant.
5: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
5: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
6: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
7: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
5: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
6: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
7: Quan vaig començar i lo dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no soc de Llafea, jo no soc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
5: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
6: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
7: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
5: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
6: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
7: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet de d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
5: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
6: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la pista verda de Llafià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothée Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la pista verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
5: Una mica.
6: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
7: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
5: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
6: Totalment, Anna, l'Ismael treu pit de ser de llafiar i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
7: Jo soc de llafiar i quan jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però, saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
6: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
7: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
5: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust. Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
6: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
5: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
6: Imagino que sí.
5: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
8: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
6: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
8: Home,
6: i volen
8: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs, que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
5: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
8: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
6: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou. Per anar ben orgullosos, eh?
8: Sí.
5: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
8: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
5: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
6: No.
5: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
6: Sí. Merci, fins a la propera.

0: estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
0: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa.

0: a pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
1: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions. És a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra, amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
0: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
1: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. per exemple, a Proa hi ha l'antic Molinete, i ahir hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest. I arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes, també. N'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos. I jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa. Perquè n'hi ha, de veritat, que hi ha molta vida. I llavors si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
0: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona, i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
1: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés. I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència i uns nivells.
0: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries: la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que, després d'enfonsar-se l'any 1994, ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i, quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Pot ser que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir, perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica, i, a més, descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
6: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
5: Salut activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí, cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més, en aquest cas, als cervicals.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Continguts en xarxa.

0: és que...
1: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
4: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20 al punt de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant a poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents

0: Y ahí yo lo que no sé es qué es lo que harán, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto. Y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular. Con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más, alguna escaramuza más. Ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo. Entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley. Con lo cual, esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y, por lo tanto, ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
1: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
0: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano. Y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez, pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. El caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque queda esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo o por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el Tribunal del Jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
0: Muy buenos días.
1: Més coses. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell. Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
1: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
4: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
5: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
4: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris amb punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
6: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
7: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
1: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
8: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
9: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
10: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
11: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
1: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
12: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
13: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
12: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
14: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
12: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provitola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès hi ha lentitud intermitent a la C-58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP-7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat trobem trams amb retencions a l'A-2 i a la B-23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que és l'objectiu que persigue, no?
1: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
3: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
5: Un debat constructiu, que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
3: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec? Com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
6: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem doncs, amb uns nivells educatius baixíssims. No? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'Educació Pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
1: En tot cas,
6: des
1: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
6: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples. I, per tant, aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament. Les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
1: Ramiro Gil,
6: la solució és clara.
1: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
6: Sí, mira, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet en PISA. El que sí que hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA. En ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, la qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
1: Però aniran als tribunals o no?
6: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
1: Molt bé, doncs, Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
6: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
7: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a l'hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
8: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit a urgències.
7: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
1: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
9: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
10: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
11: Normalment agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
12: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten serveis o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu. Aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
9: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que, de tota manera, es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
1: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
13: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
14: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
1: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme De Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo Friller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: La xarxa de comunicació local. Una...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en Xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Breda i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de l'AT7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, als túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Dir-vos una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà en fred precisament.
5: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà.

0: dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2:05 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 8:07, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
3: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que és l'objectiu que persigue, no?
2: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre i dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellver.
4: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va posar

0: poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
1: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. I ja s'hi han pronunciat al respecte.
0: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són 8:15. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
4: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
5: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
4: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
6: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant, que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
4: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que fa que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
2: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
8: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
2: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris, en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena Setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el Dia Sense Cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena. Bon dia.
2: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
9: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso. Y por lo demás, en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de las 35 horas en 3 anys. Y por lo demás, es un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78, és un bon acord pels treballadors.
2: Quan s'hauria de tancar doncs, aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn?
9: Jo crec,
2: digui.
9: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
2: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
9: A les 9, d'aquí mitja hora.
2: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
9: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenen que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga. Jo crec que la gent ho verà, que serà un bon acord, jo crec que sí.
2: Per tant,
9: però s'ha de fer l'Assemblea.
2: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiplau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
9: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no es dona el vistiplau, desconvocarem, no anirem més vagues.
2: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
9: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, n'hi ha molt passatge, i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
2: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte, que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
9: Gràcies i bon dia a vosaltres.
2: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames, que s'han declarat cap a la una de la matinada, i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
10: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
11: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
2: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. Amb 5 minuts ens plantarem a 9:15 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català, Pau Casals, han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
12: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
13: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
12: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'Hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau i ha participat una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
14: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
12: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en titulars, a partir d'avui s'activa el compte enrere, que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. sentència. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
2: Es simplemente una rebelió contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
1: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
4: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
5: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
4: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
4: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora. Un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la una de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet, no fa gaire estona, de fet, d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
7: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, fer-ho a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat a ja treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
1: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
8: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
9: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnosi compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
8: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
1: 8:45, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz-Tribó, de Targa Televisió.
10: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. Remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
11: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós. Però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
10: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
1: I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
12: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última vegada que els verdinegres van aixecar un títol.
13: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
14: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
12: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
15: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
12: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també el Mundial de 2030.
16: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
12: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club graciense explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
1: A veure si
12: funciona.
1: Això mateix. Gràcies, Cristina.
12: Vinga,
1: fins demà.
12: Bé.
1: I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
17: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
18: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
17: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
19: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
17: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
20: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
21: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
20: Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glenn, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
22: Aquesta és la instal·lació que convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i, a la vegada, és evidència de la vida, i com la poesia.
20: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha aplegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context justament polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Amb aquest pas doble ens acomiadem. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa.
3: Dimarts 22 de setembre. Bon dia, Premià.
4: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
3: I quan passen 3 minuts de les 9 del matí, us donem la benvinguda al matinal de Premià Mèdia per explicar-vos tot allò que és notícia i, a més, que també serà notícia en les primeres hores. Comencem amb el temps.

0: I el primer que fem cada matí al matinal és mirar el cel. Quin temps ens espera per avui? En Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal, ens explica. Bon dia, Quim.
1: Hola, bon dia. Continuem endavant en una setmana, la setmana de l'equinoxi de tardor, de l'arribada de la tardor oficial. Això passarà demà, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i ho farà amb un temps més propi de l'estiu, sobretot pel que fa a temperatures. I és que, de cara a les properes hores, continuarem amb màximes que, concretament, podran superar puntualment els 30 graus. Avui baixen una mica, no pugen tant com ahir, però tot així, algun valor, això fregarà els 30 graus al centre del dia, i demà doncs tornaríem a superar-los de forma puntual. Per tant, el que dèiem, temperatures més pròpies de finals del mes d'agost que no pas de la segona quinzena ja del mes de setembre. Temps estable, vents fluixos, aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, aquests vents d'origen marítim seran els encarregats de fer baixar una mica la temperatura, sobretot a prop de la costa, i la situació marítima tranquil·la, amb marjol a tot el litoral maresmenc al llarg del dia d'avui. De cara a demà, com dèiem, arriba oficialment la tardor i ho farà amb un temps que no variarà. Serà molt semblant al d'avui. Les temperatures màximes fins i tot poden pujar un palet en algunes zones de l'interior de la comarca. Els vents tornen a ser febles, de mar cap a terra, i la situació marítima tranquil·la. Dijous, temperatura que puja més i que també a prop de la costa podria arribar als 30 graus. Per tant, continuem amb aquesta calor, pel que és l'època de l'any, calor exagerada, podríem dir, i sembla, tot apunta, que anirem cap al primer cap de setmana de la tardor amb una situació meteorològica que no variarà i que, per tant, ens tornarà a portar temperatures plenament estiuenques. A partir de la setmana vinent, la cosa vol començar a canviar. De fet, el cap de setmana començaríem a tenir ja alguns núvols, núvols baixos que anirien a més diumenge, de moment sense pluges, però, com dèiem, dilluns, dimarts de la setmana vinent sí que podríem parlar d'algunes precipitacions i d'unes temperatures que de mica en mica s'anirien normalitzant.
0: Ara passen 6 minuts de les 9 del matí. Estàs escoltant el matinal de Premià Mèdia. I cada dia a aquesta hora, a partir de les 9 i 6 del matí, també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Per tant, si estàs en el moment de sortir de Premià de Mar, ens interessa veure també doncs com estan funcionant les carreteres a hores d'ara. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Sílvia de l'Amo. Bon dia.
2: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, la situació diària...

0: Gràcies, Sílvia. Seguirem ben informats també amb aquestes actualitzacions que ens facin des del Servei Català del Trànsit. Ara, quan passen 7 minuts a les 9 del matí, és el moment de repassar les notícies de Premià de Mar. I avui ja has de conèixer que està operativa la nova versió de la unitat d'intervenció cívica que aviat sumarà dos policies més i que també assumirà el control de femtes d'agost. La unitat d'intervenció cívica, l'equip municipal que va crear fa 4 anys l'Ajuntament per combatre l'incivisme, ja compta fa 2 setmanes amb el concurs de 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb aquesta incorporació d'aquests 2 treballadors municipals que se serveixen d'equipament propi, la unitat compta ara mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que ja tenien des de l'inici. De tot plegat, en parlava divendres a Premià Mèdia Rafa Navarro, que va anunciar que aviat el cos incorporarà 2 policies més i que també va dir que serà aquest equip qui gestionarà el futur sistema d'identificació de femtes d'agost per ADN. Navarro va insistir, d'altra banda, que la unitat d'intervenció cívica no es pot considerar un servei de neteja, sinó de resposta a l'incivisme.
1: La unitat d'intervenció cívica mai s'ha contemplat com un reforç de neteja. La unitat d'intervenció cívica, que està funcionant des de fa 4 anys fins ara només amb cos policial, és una unitat que lluita contra l'incivisme. Nosaltres hem cregut convenient que dins d'aquesta unitat, que fins ara eren 2 policies de paisà, s'incorporin 2 policies més, que ara ja s'està fent ara el procés selectiu, i que s'incorporés una unitat per poder lluitar contra aquest incivisme des del punt de vista de la neteja, perquè evidentment els policies no netegen. Els policies multen, controlen, inspeccionen, investiguen. La neteja l'ha de fer l'empresa de la neteja. Quan hi ha un vessament a propòsit d'un contenidor, és una cosa que el contracte de neteja no contemplava i que ara ho estan fent. Per tant, quan fan un extra sobre aquest tema, desvesteixen el dia a dia. Això és una cosa que hem de tenir una unitat pròpia de control. I en breu necessitarem aquesta brigada també per poder fer la recollida de femtes pel control d'ADN, que la policia pugui multar, perquè la policia no recollirà aquestes femtes. I l'empresa tampoc no tenia contracte sobre això.
0: L'alcalde també es va referir en relació a la recollida de brossa a la trobada recent de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027. En aquest sentit, va matisar les declaracions que havia fet la setmana passada el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, i va afirmar que el sistema que es vol implantar no es basa en les penalitzacions a qui no separi la brossa, sinó en les bonificacions a qui sí que ho faci, sempre a partir del cost real que té per al municipi la gestió dels residus.
1: Aquí no parlem mai de penalitzacions. Jo us demanaria que siguem curosos amb això. Nosaltres no penalitzem a ningú. Aquí el que hi ha és un càlcul real de quant ens costa a cada veí i veïna recollir les escombraries. Recollir les escombraries en el cas de que nosaltres llancéssim la brossa al contenidor sense reciclar. Quin és el cost real de no fer res? Per tant, nosaltres hem partit d'aquesta tarifa. És una cosa que Europa diu. Aquesta tarifa s'ha de carregar, és una taxa que s'ha de carregar en els veïns i veïnes. Per tant, jo d'entrada pagaré el que em toca pagar. Però què passa? Que com nosaltres el que fem és estirar el concepte de la taxa justa, si jo a més m'identifico i demostro que estic reciclant en origen, si jo a més vaig de tant en tant a la xalleria, si jo a més faig servir la recollida de mobles, és a dir, faig les coses bé, el que passarà és que sobre aquesta base legal que tothom pagarà, bonificarà. I el que pot passar és que una persona al final del període pagui la meitat del que paga una altra persona.
0: També se li va preguntar a Navarro per l'índex de reciclatge del 58% de l'any 2025, gairebé 2 punts per sobre de l'any anterior, i l'alcalde va admetre que la dada li deixa un gust agredolç perquè no és capaç de decidir, segons va dir, si aquests 2 punts li compensen tot el desgast que ha ocasionat el nou sistema, fins i tot en el pla personal i familiar.
1: Que haguem passat del 56 al 58 és una bona notícia perquè pugem, però és una notícia agredolça perquè el desgast col·lectiu com a ajuntament, personal, com a alcalde i com a veí, no sé si arriba a compensar aquest 2%. M'ha penalitzat políticament, m'ha penalitzat jurídicament, he tingut denúncies al respecte, que s'han guanyat, però he tingut denúncies al respecte, i m'ha penalitzat, i això és el que més greu em sap, personalment. Jo sempre ara dic en petit comitè, malgrat no sé com aniran les eleccions, i la veritat és que nosaltres anem a totes, i sigui el que sigui, sense estarà bé, vull dir que amb tota honestedat. Però jo viuré la resta de la meva vida amb un esglai, amb un, saps, amb un mal d'estómac cada vegada que passo per davant d'un contenidor. I al final jo sóc

0: l'alcalde que represento A. I jo personalment no li he fet mal a ningú, que jo sàpiga. Però realment la virulència, els atacs personals, els insults, les amenaces, les denúncies, l'assetjament fins i tot a la meva família...
1: Més temes. La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa si el ple municipal n'aprova definitivament l'avantprojecte un cop tancat el període d'al·legacions. Segons indica l'Ajuntament, en la convocatòria del ple han estat desestimades les al·legacions, entre elles les de la plataforma veïnal Campou, el sector de veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde Rafa Navarro ens deia divendres al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables els tècnics consideren que és un emplaçament adequat.
0: El dimecres vam signar per Junta de Govern l'aprovació d'obres, i això ha de passar per ple. Sotmetem a votació la redacció del projecte executiu, és a dir, del projecte definitiu, un cop hem solucionat totes les al·legacions que s'han presentat en el període d'exposició de l'avantprojecte. A ningú se li escapa que tenim un grup de veïns que coincideixen amb els veïns que tenen just al davant el solar, que no volen la comissaria en allà. Ens hem reunit amb ells, abans de vacances ens vam reunir amb ells personalment, hi havia el cap de policia, que els va explicar que era un lloc idoni per a la policia, hi havia el cap de territori que els deia que era un lloc idoni per part de territori. Evidentment, jo puc arribar a entendre que un senyor que ha comprat un pis i li han dit aquí no es construirà mai a la vida res, doncs en el moment que li construeixen, encara que sigui legal, doncs faci tot el que pugui perquè no li construeixen res i tingui la vista del solar, que és el que volen. Però nosaltres, com a poble, hem de prendre decisions en benefici de tothom. I és un lloc ideal.
1: Un document molt diferent que també apareix a l'ordre del dia d'aquest ple de setembre és el nou Pla Local d'Acollida i Migracions de Premià de Mar. Es donarà compte del decret d'alcaldia que l'aprovava i, segons explica l'Ajuntament, es tracta d'un document estratègic que estableix les principals línies de treball i actuacions municipals per afavorir l'acollida de les persones nouvingudes i la inclusió de la població d'origen migrant. Aquest ple arribarà demà dimecres a partir de les 6 de la tarda i el podreu seguir a través de Premià Mèdia. I des d'ahir dilluns, els alumnes de l'escola Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres del nou centre, una parcel·la que hi ha davant del recinte de l'escola al carrer Campou, tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de l'actuació. El fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de la protesta que van protagonitzar fa dues setmanes l'AFA i personal docent del centre, que reclamaven un espai adequat en matèria de seguretat i també salubritat, i que denunciaven que aquest solar no oferia unes condicions mínimes. Ja aquells dies, la regidora d'Educació va anunciar que es faria aquesta adequació per disposar i per poder disposar del recinte tan aviat com fos possible.
2: També estem intentant habilitar, estem habilitant un solar que hi ha davant de l'escola per tal de que els nens puguin anar a l'hora del pati, perquè queda un pati petit que els infantils sí que podran anar, però primària no. Llavors estem habilitant un solar que jo crec que a partir de demà passat ja podran utilitzar perquè els nens puguin anar al pati, sobretot a l'hora del migdia, que és l'hora que hi ha més nens.
1: I un apunt més, el Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara pot atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual va iniciar-se al setembre del 2024. Segons destaca, el Consorci s'ha rebut una valoració positiva tant per part dels pacients com de les seves famílies.
3: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
1: I en cultura, el premianenc David Olivares serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades del muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. La nova temporada es podrà veure al Teatre Coliseum del 21 d'octubre al 8 de novembre. Per a David Olivares, Olivares suposa assumir un dels papers principals d'un muntatge en què les darreres temporades ha comptat amb figures, com dèiem, com Andreu Buenafuente i Sílvia Abril. I ara, quan passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, anem a parlar també d'esports. I en esports, com dèiem, una de freda i una de calenta per als equips premianencs que jugaven aquest cap de setmana. Triomf del primer equip femení de bàsquet a Supercopa i dolorosa derrota del primer equip de futbol. El sènior femení va imposar-se al grup Barna 68-51. El partit va estar marcat per un bon segon període de les premianenques, tant en atac com en defensa, i el bon desenvolupament defensiu durant el partit. Laia Pinyol, amb 19 punts, i Judit Valls, amb 10, van ser les jugadores més destacades. L'equip suma 2 victòries a les 2 primeres jornades. Hi ha 4 equips que de moment ho han guanyat tot. I en futbol, el quart va superar clarament el Premià per 5-0 en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
3: Matinal Premià Mèdia. Stop me, bruja, conta con mi aguja.
1: I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 22 de setembre del 1991, moria Tino Casal en un accident de trànsit a Madrid. Tenia només 41 anys. Casal va ser un dels grans noms del tecnopop espanyol dels anys 80 i una figura molt vinculada a la movida madrilenya. Músic, compositor, productor i també artista plàstic, va deixar cançons que encara avui formen part de la memòria musical d'aquella època, com Embrujada, Eloís o Pánico en el Edén. Avui fa 35 anys de la seva mort per la seva música continua encara sonant i ho fa amb els seus grans èxits, com dèiem, avui sonant aquí, al matinal de Premià Mèdia, Embrujada.

0: a Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
1: I avui volem parlar de cultura, de teatre, de música i, sobretot, de tot allò que podem veure i gaudir aquesta temporada a l'Espai l'Amistat. L'equipament premianenc acaba de presentar la programació de la temporada 26-27 amb una proposta que inclou teatre, música, cinema i també retransmissió d'òpera. Una temporada que arranca aquest octubre i que s'allargarà fins l'estiu vinent. Pràcticament en parlem amb Antoni Martín, director de l'Espai l'Amistat. Bon dia, com estàs, Toni?
2: Doncs molt bé. Bueno, després d'aquest cap de setmana una mica de bojo, perquè la veritat és que, com sempre, a mi em fa patir molt lo de la venda de les entrades, perquè tenim un teatre de 300 localitats i se'ns omple. La veritat és que alguns espectacles, als 10 minuts, estaven esgotats i clar, per una part penses que bé, no? L'aposta que fem agrada i està molt bé, però sabem que hi ha molta gent que es queda sense entrada i això sí que em sap greu, però tenim el teatre que tenim, el pressupost que tenim, i això sí que ens limita a l'hora de poder... de poder tenir més localitats a la venda.
1: Uh-huh. En altres temporades s'han esgotat pràcticament les entrades aquell mateix dissabte al matí. En aquesta edició ha passat el mateix o encara hi ha disponibilitat d'entrades per a alguns espectacles?
2: Hi ha disponibilitat. Estem parlant de la programació de teatre professional. Encara queden entrades per 2 o 3 espectacles. Podem trobar encara alguna cosa. L'Albada és un d'ells, la que obrim temporada. És una obra que té una durada total de 3 hores 40. Això també espanta i limita, per això en queden entrades, però és cert que és 1 hora 50 i 1 hora 20. Vull dir que tampoc hi ha una mitja part de mitja hora. I això limita una mica l'hora de decidir-se, però és un gran muntatge, un espectacle que funciona molt bé i que parla sobre la memòria històrica i sobre els silencis que va patir Catalunya. Bueno, està situada aquí i és aquesta obra és la que falta per omplir, i falta per omplir també Els objectes flotants, una obra fantàstica que aviat sabrem les nominacions dels Butaca i n'hi ha algunes nominacions per aquesta obra. Una obra fantàstica que parla sobre la pèrdua, com gestionar la pèrdua quan ets jove, de la teva parella, per exemple, i ho fa d'una manera útil, d'una manera divertida, gens melodramàtica, i vaig pensar que era una proposta interessantíssima, molt, molt útil pel ciutadà, perquè tots passem, per desgràcia, pel dol, per la pèrdua d'algun ésser estimat, i em va semblar una manera meravellosa per guiar-nos, no?, en aquests moments tan complicats.
1: Toni, quines van ser les obres que primer van volar, aquestes entrades? No sé si això ho heu pogut veure, ho heu poder veure.
2: Han volat El Botí, una obra que fem al maig amb el Pere Arquilloé, una obra del Joe Orton. Després ha volat Primera llei de Newton, una obra que parla sobre el sistema educatiu, una comèdia fantàstica. I també ha volat, són les tres que més ràpid van volar, la Panorama des del pont, d'Arthur Miller, protagonitzada pel David Selvas i la Laura Conejero, en direcció de Sílvia Munt.
1: Ja estem dient alguns dels noms d'aquestes propostes, i per tancar l'episodi o el capítol de les entrades. Proposàvem, per exemple, des d'En Comú Podem, el seu portaveu, l'Enric Pons, parlava i deia si seria possible que d'alguna manera es premiés el fet de ser premianenc a l'hora de posar aquestes entrades a la venda i que poguessin accedir durant uns minuts o durant una estona, primer la gent que viu a Premià de Mar, i per altra banda que es pogués dividir en 2 la venda d'aquestes entrades i d'aquests abonaments. Aquestes propostes són possibles? Ja s'han estudiat? Tenen viabilitat?
2: Bueno, algunes s'han fet. La de fer, o sigui, quan vam obrir l'Amistat, obríem espectacle per espectacle i no creàvem un problema com ara, creàvem 8 problemes, perquè la gent gran no se'n recordava la data en el que s'obrien, quan s'enteraven, no quedaven entrades o estaven a dalt de tot i tenien problemes de mobilitat. Per tant, és el que es diu, i en màrqueting, i això no m'ho invento jo, i totes les temporades a Barcelona s'obren i es posen les entrades a la venda, i no és perquè la gent vulgui, sinó és per l'impacte que té, l'impacte mediàtic i la possibilitat de sorprendre el ciutadà és una. Si l'anem partint en parts, que això dificulta que l'espectador i el ciutadà hagi d'estar superatent i no li està salvant el problema, perquè les entrades a la venda són les mateixes.
1: Clar, clar.
2: Per tant, aquesta no... Ja l'hem fet, eh? Que, que ja s'ha fet i no crec que sigui una solució. És més aviat un problema.
1: I l'avançada aquesta de la gent que viu a Premià de Mar?
2: I lo de l'avançada, l'any passat van fer un estudi on deia que el 80% de les entrades que es venien eren gent de Premià. Un estudi que ens va costar molt, eh? Perquè això tot, treure totes aquestes dades dels bancs, de tot això, no és fàcil. I el 80% de la gent que compra entrades és gent de Premià. I això no vol dir que l'altre 20 no ho sigui, perquè, per exemple, jo conec una, quatre persones que són una parella de Premià i una parella de Vilassar, i el de Vilassar compra les de les quatre. Per tant, aquest 20, a lo millor és 10 i 10, saps? Vull dir que no, no implica que no siguin de Premià aquesta gent. Però... tenim un altre problema més gran. Si jo he de crear, he d'agafar el cens i he de fer venir a 300 persones en una filera i la primera persona m'ha de justificar que és de Premià i ha de ven- i vol per 8 espectacles, és que tenim a la gent 3 dies sense dormir a la cua.
1: Clar.
2: I això, per una part... que no podem castigar el ciutadà i fer, posar-li les coses difícils per comprar una entrada. Això hem de facilitar les coses als ciutadans, no complicar-los-hi. I, per altra banda, una de les coses que no podem fer és que la programació no posa només diners a l'Ajuntament de Premià, posa la Generalitat i posa la Diputació a través del programa .cat. Jo no puc limitar que només vinguin i excloure la resta. És com si em diguessis que Rosalía obre un concert al Palau Sant Jordi i prioritàriament tenen entrades als de Barcelona.
1: Clar. Clar.
2: És una cosa inviable. El problema gran és que tenim un teatre de 300 localitats i una demanda molt superior a aquestes.
1: Doncs això és una bona notícia, per una altra banda, perquè vol dir que la proposta, no, que feu des de l'Amistat interessa i la gent hi vol anar. Hem parlat d'aquest teatre professional, però la temporada s'allarga amb moltíssimes més modalitats i moltíssimes més propostes. Si ens pots explicar una mica també doncs, què conté, perquè clar, tindrem òpera, tindrem música, tindrem també, lògicament, doncs, les actuacions teatrals dels grups de Premià de Mar que també hi participen, és a dir, que és molt diversa. No?
2: Sí, a l'Espai l'Amistat, a banda de la programació professional de teatre, que és la que té l'impacte més fort, com si diguéssim, hi ha una temporada de música fantàstica que organitza el Joan Francesc Altés des de la Coral l'Amistat i que l'hem inclòs dins de la temporada de música de l'Espai l'Amistat. És una programació que cada vegada està més afinada, amb espectacles fantàstics, amb una qualitat brutal, i que animo a tothom que s'apunti. I a més, ja cal dir que tant en òpera com en música hi ha un abonament que facilita les coses a l'hora de programar, de comprar. És a dir, crec que les entrades et surten bastant molt bé de preu, tant amb l'abonament de música com el de l'òpera. És a dir, que si tu ets fidel, se't premia, i la veritat és que la temporada de música és espectacular.
1: Molt bé.
2: I pel que fa a les retransmissions d'òpera, són retransmissions, no fem òperes, perquè això sí que seria impossible, però fem retransmissions tant enregistrades d'espectacles mítics que s'han enregistrat i que ens han donat permís per poder-los exhibir, i coses en directe des de la Royal Opera House, és a dir, al mateix temps que estan veient des de Londres l'òpera, l'estem veient aquí subtitulada. És a dir, és una oportunitat fantàstica per veure grans... grans noms de l'òpera amb grans muntatges i grans produccions.
1: Doncs no perdem aquesta oportunitat. Ens has fet abans un petit spoiler sense fer-ne gaires més, Toni. Algunes d'aquestes obres que podrem veure durant aquesta temporada de l'Amistat tindran també impacte, entenc, no, en els Premis Butaca, no? És a dir, que la tria que se n'ha fet està molt ben afinada.
2: Bueno, la veritat és que quan vas a veure molta cosa... Jo no trio les nominacions dels Butaca, eh? Jo estic darrere, m'encarrego més de la gala i no estic a la comissió que tria, això ho fan espectadors exclusivament. Però sí que és cert que quan veus molt de teatre i jo vaig a veure unes 3 obres a la setmana, fa que vegis coses que diguis... Això ho vull per l'amistat, perquè em sembla una joia, no? Uh-huh. I l'aposta i la resposta del públic es veu. També t'he de dir que estem lluitant per poder fer d'algunes d'aquestes 3 obres que t'he dit, que han tingut aquest impacte i que van volar les entrades, estem mirant, no podem garantir encara, però estem mirant a veure si podem fer una segona funció per poder premiar, a la gent de premiar, mai millor dit, no? per la seva fidelitat i que... Bueno, ampliar una mica i que tothom tingui la possibilitat, si més no, de venir a l'Espai l'Amistat a gaudir de teatre.
1: Molt bé, doncs estarem ben pendents d'aquestes novetats, Toni. Gràcies per acompanyar-nos avui al matinal de Premià Mèdia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.

0: I ara passen 3 minuts a 2:15 del matí. És el moment també de conèixer els arguments informatius que ens acompanyaran durant aquesta jornada des de la redacció. Joaquim Aguilar, bon dia.
1: Molt bon dia, Manel.
0: Què ha de passar avui o què està passant ja a Premià de Mar?
1: Doncs mira, el que ha passat les últimes hores, a partir de les declaracions que feia l'alcalde Rafa Navarro aquí divendres passat, al voltant de l'afer de la Mar Nova, de les obres de la Mar Nova, el que ha passat, com dic, és que l'AFA de l'escola ha fet un nou comunicat, diguéssim que per rebatre algunes de les afirmacions de l'alcalde i algunes de les informacions, fins i tot, que donava l'alcalde, perquè, per començar, pel que diuen en aquest comunicat, el fet que aquestes obres, com va explicar l'alcalde, s'hagin iniciat sense tenir la validació oficial de la Generalitat, no era un fet conegut per la comunitat educativa. Diuen que això compromet, podria arribar a comprometre fins i tot el futur del centre i la seguretat dels nens, el fet que aquestes obres s'estiguin fent sense totes les validacions oficials, i consideren que això, com a mínim, ho haurien d'haver sabut. Sembla, doncs, que aquest estira i arronsa entre comunitat educativa, o en aquest cas AFA, i equip de govern continua, a tenor doncs, del que diuen en aquest comunicat. Continuen retraient a l'Ajuntament que no se'ls hagi ofert prou informació sobre el procés, que no existeixi, diuen, ni prou transparència ni prou diàleg, i fins i tot reclamen la creació d'una taula de treball participada per Ajuntament, Generalitat, direcció del centre i AFA. Perquè diuen que la planificació i el procés que ha de seguir la construcció del nou centre hauria d'estar participat per totes aquestes instàncies, i que seria això també la garantia de que existís aquesta transparència que reclamen. També parlen del pati, que hi informàvem que ja s'ha habilitat aquest espai provisional que servirà de pati mentre durin les obres. Diuen que, com ahir explicàvem des de Premià Mèdia, és veritat, el pati està operatiu, però diuen una cosa que estigui operatiu, l'altra que sigui apte. Diuen que no té ni punt d'aigua, és a dir, ni una font, una aixeta.
0: Sí, sí.
1: No té lavabos, diuen, i tampoc té zones d'ombra. I exigeixen a l'Ajuntament que no es quedi aquí l'adequació de l'espai, sinó que, aprofitant les moltes estones que els nens no estan al pati, es facin feines perquè el pati tingui totes les condicions. Encara hi ha més demandes que explicarem avui en els nostres espais informatius a través dels nostres canals. Tornarem a parlar de les obres de Jacint Verdaguer. En aquest cas, no obres, que les obres ja han acabat, sinó del nou paradigma viari, podríem dir, d'aquest carrer Jacint Verdaguer, una vegada doncs convertit en superfície única i amb el tram central tallat al trànsit rodat, perquè s'hi referia també l'alcalde Rafa Navarro divendres i ens avançava, ens insinuava algunes coses interessants al voltant del que hauria de passar els pròxims mesos en aquest carrer. Ens deia, resumidament, que ara hem posat un escenari, però l'obra, deia, no ha començat encara. Han de passar moltes coses, i ens feia un seguit de... ens assenyalava un seguit d'accions relatives doncs, a jardineria, relatives a esdeveniments, etc. I fins i tot em va deixar anar una de prou enigmàtica, sobre la qual avui no podrem donar detalls, esperem tenir-los aviat, que és que s'està amb tractes, deia, amb alguna operadora del tercer sector per ajudar a dinamitzar l'activitat comercial de la zona. Ens va cridar molt l'atenció, del tercer sector, que no parlés doncs, d'alguna entitat comercial o d'alguna empresa. No, del tercer sector, va dir. Misteris.
0: Molt bé, veurem com es resolen.
1: Ahir informava l'Ajuntament d'una jornada de treball per part de tècnics, polítics i centres educatius de Premià de Mar per parlar de coeducació, que és aquest concepte que s'ha encunyat recentment, podríem dir, i que parla de l'educació inclusiva, que doncs, està fent un esforç a tots els centres, i allà el que es feia era posar en comú justament els esforços que s'estan fent a Premià de Mar i els esforços que es volen fer els pròxims temps en matèria de coeducació. Ens en farem ressò. Més coses en la pàgina de successos. Ahir informaven a la premsa mataronina que hi ha tornat a haver una febrada, podríem dir, d'assalts, de robatoris en centres educatius de Mataró, de la capital. Concretament, 5 centres educatius en els últims 10 dies, no és poca cosa. I ens ha cridat molt l'atenció perquè, a més, sembla que, pel que ha sabut Televisió de Mataró, els lladres, fixa't, anirien a buscar les targetes SIM dels aparells de telèfon fix de l'escola. Per què? Dedueixen que és per les dades que acumulen les targetes SIM.
2: Clar.
1: Ara, doncs, si els hi ha sortit bé la jugada als lladres, tindrien centenars d'adreces i noms i telèfons de famílies de les escoles. I a saber què volen fer, diuen que potser per estafar-los, per provar d'estafar. I per tancar, encara en la pàgina comarcal, parlarem d'un congrés que anuncia la Fundació El Maresme al Tecnocampus de Mataró per l'1 d'octubre sobre discapacitat i intel·ligència artificial. Estem mirant d'esbrinar de què parlem quan parlem d'un congrés sobre discapacitat i intel·ligència artificial. Ens crida molt l'atenció i segur que ho farà també amb molta gent. Un congrés que s'ha de celebrar, com dic, l'1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. I en pàgina cultural, una altra cosa també, un altre misteri terrible que ens atrau moltíssim, que és la celebració, que sapiguem per primer cop, d'un escape room a la Biblioteca Martí Rosselló. En aquest cas serà el 3 d'octubre i forma part del programa del Premià del Mal.
0: Molt bé, doncs totes aquestes coses les anirem descobrint durant aquesta jornada de Premià Mèdia. Gràcies, Quim.
1: Gràcies, Manel.
0: I ara, quan falten gairebé 20 minuts per arribar a les 10 del matí, us convideu a que ens continueu escoltant, acompanyant a través de Premià Mèdia i també a través de les nostres xarxes i plataformes. Per tant, no marxis, perquè continua Premià Mèdia, el matinal de Premià Mèdia, a la teva emissora.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
6: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Hola, bona, sóc el Mateu Ribas, i tinc 16 anys i sóc pianista.
1: Mateu, quan fa que fas música?
0: Ostres, pues jo faig música des dels 4 anys, que vaig començar aquí a l'escola de música, que mons pares van veure, no?, que tenia un talent excepcional i pues, em van apuntar aquí a l'escola de música.
1: Per tant, aquest talent del que ens parles va ser vist primer de tot pels teus pares.
0: Sí, sí. Bueno, jo estava a casa, estava jugant amb les joguines i això, saps que fas música i dius, ostres, pues em van apuntar per gràcies a això.
1: Aquí podien passar dues coses, que tu comencessis i t'agradés, o bé que ho provessis
0: i no
1: fos la teva vocació, no?
0: Sí,
1: va ser el primer, et va agradar.
0: Sí, bueno, sí, ja vam veure que estava superfeliç. Mama, quan anem a música? Quan anem a música? I anava, i anava, i anava. Hola, Meritxell, hola, no sé què. M'encantava, era la meva vida, bàsicament.
1: Per tant, els teus orígens o inicis musicals van ser també a Premià de Mar.
0: Sí, van ser aquí quan, bueno, pues, això, quan mons pares van detectar això, em van portar aquí i vaig estar fent classes de llenguatge musical i després, gairebé cap als 6 anys, vale, que és quan has d'escollir un instrument, jo vaig dir, ostres, que escollo, ja tinc el violí, que si tinc la trompeta, que si tinc... I vaig dir, bueno, pues el piano, anem a provar amb el piano, que un dels més difícils, no?, també. Però bueno, ja està, pues ara estic amb el piano i estic supercontent i no ho canviaria per res del món.
1: Ara parlaves de 4, 6 anys, que és molt nen, molt petit. Sí. Et sents o t'has sentit una mica nen prodigi, en el bon sentit de la paraula? És a dir, un nen amb unes capacitats potser diferents al que potser estaven fent els nens de la teva edat.
0: Sí, bueno, sí, perquè clar, jo, tots els amics estàvem al col·le, aquesta tarda ens veiem, no sé què, jo, no, tinc música. Ai, no, he de fer això, ai, no, he de fer l'altre. Llavors, clar, jo crec que una mica sí, no?, perquè el fet d'anar gairebé cada dia a música i dedicar-li les hores, quan era petit no li dedicava tantes hores, però és que ara estic dedicant bastantes hores en el piano, i sobretot ara que ha passat l'estiu, i a l'estiu sí que he apretat bastant més.
1: Mm-hmm. Clar, parlem de l'estiu, d'aquest descans que pots fer durant un temps, però no sé si acabes descansant o realment sempre segueixes fent, potser a un altre ritme, però segueixes sempre doncs, entrenant i fent proves i assajant.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. És com que no he tingut gairebé descans. Aviam, sí que he anat al poble dels meus avis, he anat també a bastants llocs, hem anat a Tarifa amb l'òpera de Badalona, mm-hmm. ¿vale? Perquè havia de fer uns solos de trompa, que també toco la trompa de segon instrument, i això, bàsicament això.
1: Que bé. Mateu, ara parlaves de la relació que tens amb el piano, que és doncs, l'instrument que vas escollir des de molt petit. Tens la sensació de conèixer-lo bé, l'instrument, ja? És a dir, tens pocs secrets, ja, amb el piano?
0: Bueno, el piano té les seves coses, s'ha de dir, perquè no es tracta de tocar-lo i ja està. Tu, tocant aquesta fusta, mm-hmm. has de poder transmetre les teves emocions. Un pianista o un músic ha de saber transmetre les seves emocions amb aquesta fusta d'aquí i amb aquestes cordes, no? I és bastant difícil de trobar el punt aquest, mm-hmm. perquè, clar, tu toques i dius, ostres, però és que no m'està agradant perquè no està sonant bastant bé, no està sonant com a mi m'agradaria, saps? Mm-hmm. Llavors has d'intentar pues, un altre pas, estudiar més i passar soles amb ell, saps?
1: Has dit una cosa molt important, més enllà de la tècnica i de la pràctica, que fa molt temps que la fas, transmetre emocions a través de la música i, en aquest cas, a través del piano. Quines emocions, primer, et transmet a tu i quines creus que has aconseguit transmetre a la gent doncs, que et ve a veure o t'escolta?
0: Aviam, tu les emocions que has de transmetre, tu quan estàs tocant és totalment tranquil·litat, uh-huh. perquè tu estàs tocant davant de gent, estàs tocant una peça que potser has estudiat durant un any sencer, que t'ha de sortir bé. També tenim un altre punt en la ment que et diu, ostres, tu creus que ho estàs fent bé aquí, tot aquí, mentre que estàs tocant i has de fer bona cara i dius, bueno, sí, ho estic fent bé, no sé què. Però costa molt de transmetre les emocions en un instrument, perquè no és el mateix pensar-ho que transmetre-ho, uh-huh. saps? Uh-huh.
1: Per tant, això és important. I la gent que t'escolta, què et diuen? O quines emocions diuen que els has fet aflorar a través de la teva música?
0: Això també depèn molt de la peça, uh-huh. no? Perquè si toques una peça super, super brillant, com el primer de Tchaikovsky, aquest que fa el... aquest és més com de la virtuosisme, mm-hmm. però si toques aquesta que està tocant ara aquesta ala, mm-hmm. aquesta és una mica més de tranquil·litat, de pausa, no? De un moment per pensar, saps? Mm-hmm.
1: Molt bé, molt bé. Amb això que ens deies, parlàvem dels teus orígens aquí a Premià de Mar, ara preguntaré per l'actualitat, on estàs, què estàs fent, però és veritat que tu retornes d'alguna manera, si més no, un cop l'any, gràcies als pastorets, no?
0: Sí.
1: A Premià de Mar. Explica'ns una mica aquest vincle, perquè els que hem pogut veure aquests pastorets t'hem vist allà, a la fosa, doncs també dirigint una mica doncs, la part musical. Explica'ns una mica també aquest vincle que tens també doncs, amb la cultura popular de Premià de Mar.
0: Sí, sobretot. Aviam, jo, el que sempre era una tradició, amb anar meva àvia, els veure els pastorets. Mm-hmm. Llavors, clar, un any, ja quan tenia els 13, 14, vaig estar parlant amb la Teresa Madurell, que la Teresa Madurell és una dona que fa de regidoria, vale, d'escena. I vaig estar parlant amb ella, escolta, em podries passar les partitures de piano, aviam si me les podria mirar jo algun dia i aviam què podria fer? I em diu, sí, clar, no sé què, ho parlo amb el director, el Jaume Planes i tal. I doncs clar, l'any següent vaig veure que tenia les peces així i vaig dir, escolta, Teresa, podria fer un pas més? I van estar parlant a la secció de directors, no?, que és la Gemma, el Jaume, i després està la Carol i la Teresa. Doncs això, que aviam si podia interpretar, no pianísticament, perquè encara no em sentia segur, perquè jo sempre el que intento fer és preparar-me el més que pugui les peces abans de tocar-les en públic. Llavors em va dir, bueno, fes d'ajudant de direcció. La direcció era la Maite, pianista, i aquell any la vaig ajudar a dirigir els cantants. Després, l'any següent, vam veure que jo ja tenia un potencial, perquè ja moltes vegades doncs, em posava a tocar i veia... No? Llavors, és això de, ostres, que guai, ja puc, estic preparat per tocar-ho. I l'any següent ja vaig començar a fer director musical i pianista.
1: Uh-huh. Aquest any una altra vegada?
0: Aquest any una altra vegada.
1: Per tant, ja és una de les primeres exclusives que traiem avui, Mateu. Ara estava pensant a l'estiu, vam fer una entrevista a una gimnasta, no?, i ens parlava una mica del nivell d'exigència, del fet d'estar tot un any preparant-te doncs, per fer un número d'un minut i mig, dos minuts, tres minuts, no?, que t'ho jugaves tot. També té una mica aquesta diferència també amb vosaltres, que és una mica això, no?, durant tot un any t'estàs preparant una peça que després has de defensar durant uns minuts molt concrets i ha de sortir perfecte. Com vius també aquesta part, potser més des de l'exigència i des de el no conformar-te, però entendre que potser no sempre surt tan bé com a tu t'agradaria.
0: Sí, mira, això en els músics passa molt. És super intens en aquell moment, no?, perquè t'estàs jugant tot en aquests, potser, 5 minuts de la peça. Llavors, clar, és el que t'he dit abans, hi ha un trosset de la ment que sempre dubta el que estàs fent, encara que ho sàpigues molt. Ho podria fer jo, les peces que estic tocant ara, les podria fer de memòria i amb els ulls tancats. Però hi ha algun lloc de la ment on et diu, tu creus que ho estàs fent bé? Llavors és com t'ho replanteges i falles, saps? Llavors és un nivell d'exigència molt, molt alt. Perquè, clar, estàs també davant d'un públic, vale?, que això també dona respecte, I a sobre, això de la ment, ja dius, ostres, et bloqueja el cap. I a sobre has d'estar pendent dels dits, de la posició del braç, de com estàs tu col·locat i de tot. Llavors, és molt difícil, molt difícil.
1: També suposo que en això que deies del treball aquest de la ment, això també ho treballes i es prepara, no? És a dir, mentalment, quina preparació fas més enllà de la tècnica de tocar el piano amb les tecles? Com et prepares mentalment, doncs, això, per tot, per una audició, per un espectacle, per, no sé, uns pastorets, no? Sí. Del més gran al més petit. Com ho treballes també mentalment perquè et surti bé i perquè el teu cap també funcioni?
0: Aviam, és molt difícil, és molt difícil, perquè aquest tros de la ment costa molt d'acostumar-s'hi. Llavors el que has de fer és sempre tocar amb la partitura i tocar extra lent. Però extra lent vol dir... Però és que si la peça és així... Escolta. Així, així de lent. I llavors així... agafem la memòria muscular dels dits. I què passa amb la memòria muscular? La memòria muscular que ens ajuda és, sense tenir la partitura, els dits van sols. Sols. També la mena de fer bastant. Però van sols, sí, és això. I no sé si heu sentit alguna vegada, la Maria Joao Pablo, una pianista molt bona, va anar a un concert, ¿vale? Bueno, era l'assaig general, i tocaven un concert de Mozart amb orquestra. ¿Vale? I el director es va equivocar, o no sé si va ser la Maria, que es va equivocar, i no van tocar el mateix. Ella es va preparar una i l'orquestra es va preparar una altra. Però què passa? El que va començar a tocar l'orquestra, ella ja l'havia tocat la temporada passada. Llavors, gràcies a la memòria muscular i d'estudiar tan lent, li va sortir perfecte aquell concert.
1: Que bé, doncs aquí quin joc, va funcionar. Hem parlat dels inicis, del principi, dels orígens. Parla'ns una mica de l'actualitat, què estàs estudiant i una mica quins són els objectius que et marques doncs, d'ara endavant.
0: Vale, aviam, jo estic fent ara, a part de segon de batxillerat, estic fent 6è de conservatori, que és l'últim any del conservatori. Tenim el grau elemental i el professional, i estic fent 6è de grau professional, que és l'últim, però el farem 2 anys perquè aviam si puc presentar-me proves d'accés al superior i aviam si puc fer superior a fora d'Espanya. Vale? Aviam si podria anar per allà a Àustria, a Alemanya, que és on allà més la cultura hi ha música, de música. I ja està, bàsicament, jo crec que és això i s'ha d'esforçar molt una persona per aconseguir això, perquè t'estàs presentant davant d'un jurat, que són potser els millors pianistes que hi ha, i a la mínima que hi hagi una coseta, ja està.
1: Ara ens parlaves de marxar potser fora, no?, com un dels teus objectius durant un temps per formar-te, per preparar-te, per veure món al final. Quina percepció creus que té la gent, o aquí a Catalunya, de la música, de la vostra feina, de la vostra professió? Es valora suficient? La gent ho coneix prou?
0: No, t'he de dir que no. La gent no... Jo crec que no coneix la carrera de la música. La gent pensa que la música és un hobby. Vale? Per així, per entendre'ns, i no té res a veure amb un hobby. Aviam, si una persona pot tocar per un hobby, però hi ha la carrera de música. La carrera de música és una de les més difícils que existeix en el món perquè és la més exigent i més difícil de preparar. Llavors, jo crec que s'hauria de conscienciar una mica la gent de que la música és una carrera, i una carrera difícil no, lo següent. Vale? I és molt difícil d'aconseguir els teus objectius si vas així. Has d'anar molt així per poder aconseguir aquests objectius. És molt difícil, molt.
1: I què en penses de l'accés a la cultura, de que la gent pugui veure cultura? És prou assumible, assequible, el fet d'anar a veure doncs, un espectacle, una audició, una música? O és potser falta, doncs, això que dèiem, de que la gent ho vulgui conèixer?
0: Clar, jo crec que la gent no està tan acostumada ara a anar a concerts de piano clàssic o de coses de música clàssica, vale? Perquè ara ja com està sortint aquesta música nova, no? Ara ja tothom va a posar tots el Bad Bunny, coses aquestes noves, que no dic que no, òbviament, però també tota aquesta música ha sorgit de la música clàssica. Llavors jo crec que també es mereix un respecte, no? Encara que sigui donar-li una oportunitat. Tu dones una oportunitat, ostres, vaig a veure això, ah, mira, això m'agrada, el primer concert per piano orquestra de Grieg, el no sé què, el tercer de Rachmaninoff, molt bonic, no sé què. Ah, anem a veure'l aquí mateix a Barcelona, hi ha concerts i venen pianistes boníssims. Ha vingut la Yuya Wang, ha vingut l'Andra Shift, ha vingut un munt de pianistes, aquests són els millors pianistes que hi ha ara mateix.
1: Mateu, parlem també del que passarà, perquè m'han dit que estàs preparant un concert, una audició, aquí, a Premià de Mar.
0: Sí, mira, perquè jo ara estic fent el repertori per presentar les proves d'accés al superior, com ja t'he dit abans, i llavors vaig parlar amb la Bàrbara, aviam si podria fer un concert, perquè el millor pels pianistes és quan més vegades ho passis en públic, millor.
1: Molt bé.
0: Vale? Llavors jo vaig pensar de fer un concert aquí perquè tothom em va dient, ai, Mateu, aviam quan fas un concert i t'anem a veure, aviam quan fas això. Doncs pues, ha arribat el moment i el proper juny de l'any que ve encara queda, però encara m'he de fer tot el repertori. Normalment serà cap al 20-21, no?
1: Molt bé.
0: I això, doncs que estic supercontent perquè m'hagis acceptat i la veritat, molt eufòric.
1: Molt bé. Què hi faràs per això? Ho tens ja decidit, el que
0: ensenyaràs? El repertori?
1: Sí.
0: Sí, mira, serà com un viatge entre tots els temps, no? Començant des del barroc i acabant al segle XX. Llavors tocaré peces de Bach, peces de Mozart, després peces de Chopin, del romanticisme i del Venice del segle XX.
1: Molt bé. Doncs, Mateu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres
0: i
1: per també l'Escola de Música, per obrir-nos les seves portes, estar aquí. Si et sembla, per acabar, si vols tocar-nos alguna cosa per acabar, ens regales de nou la teva música. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: De res, home, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: A veure, parla't una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera?
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
1: I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvinguts al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
4: Hola, què tal? Com estàs,
3: Manel? Com va això, eh? Setmana rere setmana i no se'ns acaben els temes. Sempre hi ha temes d'actualitat, de màxima actualitat, per comentar.
4: I tant.
3: I coses que ens indignen.
4: Exactament.
3: I que cal també des de...
4: Donar-los l'espai.
3: Exacte, donar l'espai, ja que podem fer-ho, doncs també per comentar-ho.
4: Que xulo el programa de la setmana passada.
3: Sí.
4: De les famílies monomarentals, eh?
3: Molt interessant.
4: Molt interessant. M'han arribat missatges sobre això. Sí?
3: Que estava bé, o sigui, estava... Molt bé. Doncs ens agrada moltíssim això. Avui portem un altre tema, que com dèiem, és de màxima actualitat. Et poso en context, Lluís, perquè les dades generals sobre sensellarisme a Catalunya i Espanya mostren que és una problemàtica significativa. Ara, fora de micro, estàvem parlant de lo difícil que és trobar un pis, una casa...
4: Totalment.
3: I els preus que hi han també. A Catalunya hi ha aproximadament 18.000 persones en situació de sensellarisme, mentre que a tot Espanya la xifra està entre els 33.000 i 35.000 persones, doncs, que viuen fora d'una casa, d'un habitatge. Dels estudis internacionals i nacionals es desprèn que entre un 20% i un 40% de la població sense llar podria identificar-se com a membres del col·lectiu LGTBI, especialment entre els joves, la qual cosa indica una sobrerepresentació del col·lectiu en aquesta situació. Per tant, avui ens hi volem fixar, parlar de sensellarisme, però lògicament també avui centrar-ho en el col·lectiu LGTBI i veure també quines són les causes. Hi ha unes xifres que cada cop, com et deia, són més altes. Per tant, lluny d'estar trobant una solució immediata, doncs sembla que és un problema greu i que ens hi hem de fixar.
4: I penso que estarà bé si tu...

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I avui a l'entrevista del dia parlem de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre i que promou una mobilitat més sostenible, segura i saludable, fomentant també alternatives com el transport públic, anar a peu o, per què no, en bicicleta. I per parlar de mobilitat i dels reptes que tenim també a casa nostra, avui ens acompanya l'Eduard Truco. Ell és delegat de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Eduard, bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Bon dia, gràcies per fer aquesta mena d'entrevista en una setmana tan significativa per nosaltres com és la promoció de la mobilitat.
1: Per començar per algun lloc, començant parlant d'aquesta efemèride que parlàvem de la Setmana de la Mobilitat, per què és important que hi hagin dies marcats al calendari que d'alguna manera reivindiquin aquesta mobilitat potser més sostenible?
2: Bé, nosaltres sempre diem que la mobilitat està dintre d'una esquizofrènia. Què vol dir això? Doncs que teòricament tothom parla de que hem d'anar a una mobilitat sostenible, hem de promocionar el transport públic, hem de buscar que hi hagi una promoció del transport públic vers el transport privat per intentar evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però a la pràctica, això és la teoria, però a la pràctica què fem? No invertim en transport públic, no invertim en rodalies, sí que pensem que hem d'ampliar a l'aeroport, sí que pensem que hem de promocionar el cotxe privat donant incentius per a la compra del cotxe, no? I aleshores això, aquesta esquizofrènia, jo crec que l'hem de trencar. La Setmana de Mobilitat, òbviament, és una gota a dins d'un desert, no? Però creiem que és important utilitzar el marc d'aquesta setmana per promocionar el transport públic arreu. I en això estem. Des de la PTB fem activitats, i no només la PTB, sinó moltes altres associacions i també entitats com ajuntaments, no? Ahir, per exemple, al Maresme, al Baix Maresme, van tancar la Nacional 2 i van fer una mena de cursa, bueno, de fet va ser un passeig, no? Que anava des de Vilassar fins a Montgat, no? On la gent podia anar caminant i en bicicleta a través de tota la Nacional 2. Home, això fa goig veure, encara que sigui un sol dia.
1: Eduard, ara ens parlaves això de promocionar justament el transport públic, però clar, molta gent que ens està escoltant i dirà, té moltes mancances encara a dia d'avui. En té tantes o cada cop sembla que anem veient la llum al final del túnel?
2: Aviam, jo crec que en té moltes. I si parlem exclusivament del transport públic que tenim a la comarca del Maresme, perquè si parléssim de Catalunya hauríem de fer no 12 minuts d'entrevista, sinó està tot mig matí, però si ens parlem exclusivament del que és el territori del Maresme, tenim mancances perquè són heredades d'una manca d'inversió molt important. I això ho sap tothom, s'ha dit mil vegades, no? De que no tenim una inversió permanent sobre una infraestructura ferroviària com és la R1, que és vital per la comarca, però tampoc tenim una inversió sostinguda en el que són la xarxa de bus, no? Tant a l'urbà com a l'interurbà. Això s'ha de revertir. És veritat que el Pla de Rodalies 2020-2030 és una primera peça per intentar revertir això, però no és en absolut suficient. Si analitzem el Pla de Rodalies 2020-2030, veurem que cap a la R1 hi ha molt poca inversió prevista. Hi ha molta inversió prevista per altres línies i també hi ha molta inversió que no hauria de posar-se en aquest pla perquè són actuacions urbanístiques. S'està soterrant l'estació de Sant Feliu. Això vol dir gastar-te molts milions per una cosa que és urbanística i que guanyarà la gent del poble, però no serà un increment de servei públic per tota la ciutadania. En aquest sentit, sempre hem de pensar que Pla de Rodalies 2020-2030 és un avanç, però no és suficient. Hem de tenir segur, previst ja, un Pla de Rodalies 2030-2040, perquè és l'única manera d'intentar arribar a una petita excel·lència del transport públic i que la gent, en comptes de pensar que això no funciona ni funcionarà mai, també el que es tracta és de generar confiança de que sí que són capaços de revertir-ho, això.
1: Com podem incentivar encara més l'ús del transport públic amb les noves generacions, la gent que puja, i també la generació més adulta, que potser durant molt de temps doncs, han associat el fet de tenir el cotxe al garatge de casa?
2: Ja, bé, aviam, això que estàs dient és com una mena de fita molt, molt difícil d'aconseguir immediatament. Mm-hmm. Però nosaltres som pragmàtics, creiem que hem de fer les coses a poc a poc. Per exemple, que les estacions de tren de la R1 siguin accessibles no és un objectiu tan difícil d'aconseguir. Es tracta que hi hagi voluntat política i inversions suficients com perquè això sigui possible. Fa un any i mig, el govern de la Generalitat se'n vanagloriava de que tenia un nou contracte de manteniment d'ascensors i escales mecàniques per a les estacions de Rodalies. Avui en dia, l'estació de Vilassar de Mar, per exemple, jo sóc de Vilassar de Mar, però a Premià passa exactament el mateix, hi ha un cartell molt gran de l'Ajuntament a davant de l'estació de Premià de Mar en què es demana una estació accessible i digna. Per què? Pues perquè no és accessible, perquè tenim problemes amb les escales mecàniques i amb els ascensors que no estan operatius. Imagina't que això on comença a funcionar. La gent se'n començarà a creure. Si això no es posa en marxa és perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. No és un problema de traspàs, de rodalies, no és un problema... És un... També és veritat, perquè si les decisions sempre les prenem des d'una estructura llunyana, la governança la tenim a Madrid i no la tenim propera, doncs això també dificulta molt el poder fer el seguiment dels acords i de les inversions que es fan. Però aquesta petita, per mi petita, actuació que s'hauria de fer amb el servei de Rodalies, de que l'accessibilitat es garantís a totes les estacions, seria un pas primer que la gent en començaria a pensar. Alguna cosa està canviant. Hi ha més coses importants també que tenen un altre ordre de magnitud en quant a la inversió. Més trens a la R1. Avui en dia, quan funciona la R1, vol dir que tenim el servei que és regular, que està funcionant més o menys segons horari, que no sempre es compleix, tenim moltes incidències encara, però quan no les tenim, tenim un problema greu que és capacitat. L'oferta que avui en dia donem a l'operador de Rodalies, a la R1, respecte a la demanda que tenim a la comarca del Maresme, no quadra. A hora punta, desaconsella a vegades anar a buscar el tren perquè t'has de quedar a l'estació perquè no pots pujar o has d'anar apretat com una sardinera fins a Barcelona. Això només es pot resoldre d'una manera, que tinguem més capacitat. I com es aconsegueix això? Tenint trens dobles. Avui en dia hi ha trens que funcionen només de 5 unitats, en 5 cotxes, el que hauríem de fer és que siguessin de 10 cotxes. Això passaríem de trens que tenen 900 places cada tren a 1.800, no? Això, si ho apliquem a hora punta, estaríem incrementant la capacitat que tindria la línia. És veritat que el Pla de Rodalies té previst l'entrega de nous trens. Ens estan dient que tenien que haver vingut a l'inici del 26, finals del 25. Ens estem anant com sempre. Però esperem que arribin. Veurem quants d'aquests trens, que la majoria que s'han comprat, s'ha de dir, la majoria, van a substituir trens antics. O sigui, hi ha 72 trens que venen nous d'aquest contracte meravellós de Renfe. D'aquests, només en quedaran 22 que serviran per incrementar la capacitat de les línies de Rodalies. No sabem d'aquests 22 quan ens vindran a la R1. Vale? El que es tracta és d'aconseguir que Renfe, Rodalies, la Generalitat, la governança que sigui, ens és igual, habiliti la possibilitat d'incrementar l'oferta en aquesta línia que des del punt de vista del seu recorregut jo crec que és molt, molt important mantenir-la. Després, en tot cas, si vols, parlarem de què fem amb la R1, si la traslladem o no. Però nosaltres creiem que el que hem de fer és fer funcionar la que tenim.
1: Molt bé. Eduard, doncs et vaig a fer aquesta pregunta. Què fem amb la R1? No el puc deixar marxar sense que ens expliquis què podem fer o què faries amb aquesta R1.
2: Ja, aviam, és un debat obert que jo crec que s'ha d'enfrontar amb seriositat. Nosaltres creiem que el més important de la R1 és que genera confiança de la gent pel transport públic. És veritat que està sotmesa la R1 a pressions ambientals, sobretot, del comportament del litoral respecte a... Llavors, això per nosaltres cal una inversió per part de la Generalitat, de Renfe, de la governança que calgui, en protegir aquesta R1. I mentrestant, uh-huh. Aclarir el debat d'on posem una nova R1 que podria substituir o podria complementar, no té per què substituir. Uh-huh. Infraestructures ferroviàries són molt difícils de fer, molt difícils. I abans de treure-les, el que es tracta és de fomentar l'ampliació. ¿Vale? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres creiem que és possible que cal dissenyar una nova R1 que travessi els pobles. Hi ha moltes opcions. Uns diuen al costat de la C32, no? Utilitzar els vials que tenim al costat de la C32 per no tenir que fer obres. Uns altres diuen que no, que l'hem de soterrar i hem d'anar des de Badalona fins a Mataró soterrats com si sigués una línia de metro. Totes aquest tipus d'inversions, uh-huh. no? Cal mesurar-les a veure quina és la millor. Nosaltres creiem que s'ha de participar en el debat, però el que creiem que és important dir-ho també ara és que hem de fer funcionar la que tenim. I hem de ser capaços de garantir que aquesta que tenim funcionarà durant els propers 10 anys, 15 anys, 20 anys. Perquè no tindrem una nova R1 abans de 20 anys. Uh-huh. Oblidem-se'n. Igual que la meravellosa línia orbital que ha d'anar des de Mataró fins a Vilanova. És el mateix, passa exactament el mateix. Jo crec que hi haurà inversions abans en la línia orbital que no per la R1. Però hem de demanar a l'administració que la R1 la faci segura i competitiva i que generi ganes de que la gent deixi el cotxe i agafi la R1. Que jo creiem, nosaltres creiem que això és possible si hi ha voluntat política.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedarem per acabar. Eduard, ens podem posar bona nota com a maresmencs en l'ús del transport públic i d'aquesta mobilitat sostenible o encara ho podríem fer millor?
2: Jo crec que ho podríem fer millor i perquè, aviam, la pacificació de la Nacional 2, si es produeix, que jo, nosaltres creiem que sí i que s'ha de produir, hauria de vehicular una nova manera de bellugança amb la gent, sobretot al Baix Maresme, totes les poblacions del Baix Maresme. La pacificació pot comportar crear uns grans nuclis intermodals a davant de cada una de les estacions. Això permetria que la gent dels pobles poguessin baixar a l'estació de moltes maneres. Caminant, n'és una, amb bus, amb les línies locals i les que venen dels pobles de l'interior, però també en bicicleta. Això vol dir que davant de les estacions haurien de crear uns nuclis intermodals que d'alguna manera permetessin donar una certa comoditat a que hi hagués l'accés dels ciutadans a la R1, que per nosaltres continua sent l'eix vertebrador de la mobilitat.
1: Molt bé, doncs Eduard Truco, delegat de la PTP, gràcies per acompanyar-nos avui, per estar amb nosaltres aquí en aquest matinal.
2: Bé, ja ho sabeu, com vulgueu.
1: Fins la propera.
2: Vinga, gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I ara posem la mirada sobre Vilassar de Mar perquè s'ha presentat un nou partit polític, Col·lectiu Progressistes. Vilassar de Mar, la nova formació impulsada pels tres antics regidors del PSC suspesos de militància després de donar suport a la moció de censura contra l'exalcaldessa Laura Martínez. Segons informa la nova formació, després d'aquest primer pas formal, el nou projecte polític concorrerà a les pròximes eleccions municipals al maig del 2027.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Premià Mèdia. Informació.
1: Contenidors oberts a partir de l'1 de gener del 2027 i una nova taxa d'escombraries. Novetats importants parlades a la taula de sostenibilitat que es reunia aquest dimecres i que deixa canvis destacats. El regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, ha explicat a Premià Mèdia que s'està treballant en aquesta nova ordenança municipal perquè a partir de l'1 de gener del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Un canvi que també modificarà l'ús de la targeta, que serà voluntari però que reduirà el pagament de la taxa d'escombraries, que d'entrada s'aplicarà amb penalització. D'aquesta manera, qui faci servir la targeta tindrà bonificació i acabarà pagant menys, segons explica Ripollès, que la quantitat actual. Aquests canvis s'esperen pel 27, però abans hi haurà una nova redistribució de la recollida comercial, que es farà en 4 zones i amb nous horaris, i també canvis en la recollida de voluminosos. A més, també hem sabut que el percentatge de reciclatge premianenc s'ha situat aquest 2025 per sobre del 58%.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Estàs escoltant

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement, entre els membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
8: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai L'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
9: Premià Mèdia, informació.
0: Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Ben tornat, Víctor, sense vacances, Benítez.
2: Sí, jo he tingut algunes vacances. Com han anat les teves? Has pogut llegir molts còmics?
1: Sí.
2: Sí? Una mica, no?
1: Una mica.
2: Tenim aquí el pedazo de volum de Berserk, que suposo que has anat avançant durant l'estiu.
1: Tampoc.
2: Que és una reedició que s'ha fet fa poc. Avui comencem la temporada de Bufacanyes, que no sé què, sí. És la quarta temporada, això.
1: No ho sé, tampoc.
2: No ho sé, però bueno, portem ja molts anys fent el programa, ja tampoc...
1: Més anys que temporades.
2: Sí, això segur. Aquest programa especial serà sobre les novetats editorials del mes de setembre.
1: Amb alguns events importants, com
2: esdeveniments xulos, sí, sí, ara comentem.
1: I més coses.
2: Sí. Si et sembla bé, comencem. Us recordem que aquesta temporada nova seguirem a Mataró Ràdio, seguirem també a YouTube, on ens podeu escoltar i també veure les nostres precioses cares. Sí, i a sí. Més estem a la xarxa local de
1: la ràdio, de la xarxa de comunicació local, que ens sí. Podeu escoltar a un total, ara mateix, de 18 ràdios i esperem que si...
2: Durant la temporada potser alguna més.
1: Augmenti segur. Més.
2: Doncs vinga. Comencem aquest programa especial i parlem del Batman Day, que...
1: És el 19 de setembre, o sigui, el
2: sí.
1: Cap de setmana...
2: Sí, sí, aquest... aviat, aviat ja el sí, tenim sí. Aquí. Recordem que el Batman Day abans era un esdeveniment que l'editorial que publica Batman era ECC. Aquest any és el primer any que Panini té la publicació de Batman i ha decidit fer també una sèrie de cosetes. A part de publicar nous títols de Batman i alguna reedició, també a les llibreries trobareu regalets com algun pòster. Aquí posa unes màscares també. Per posar-te una màscara de Batman, no? Potser ens aniria bé una màscara d'aquesta.
1: Sí, per tapar aquesta cara que tenim, sí. Després, pòsters, exclusius també... passives, sí.
2: I a veure, un de còmics, que és el que ens interessa a nosaltres llegir.
1: Batman.

0: i d'aquí no ens cansarem de dir-ho, Jorge Fornés.
1: Sí, aquesta nova edició ve amb una portada especial i també ve amb un portacarnet de regal, que és per posar el teu DNI i se't posa com la màscara de Batman.
0: Em sembla que m'acompraré el còmic, només per tenir
1: només per
0: el portacarnet.
1: Aquesta.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Quina gràcia.
1: Seguim amb un nou còmic de Batman.
0: Un nou còmic,
1: no?
0: Però després de l'aterratge ferotge, mai millor dit, i contundent i admirat sí. per molta gent, que és el Batman aquest, el
1: Absolut Batman,
0: Absolut Batman sí. pues faran un crossover de dos Batmans.
1: Sí, estem parlant de Batman de dos mundos, el guió, bueno, tot l'equip creatiu és molt potent, sí. Scott Snyder, Matt Fraction, el Javier Fernández, i entre altres, i això té molt bona pinta perquè és aquest Absolut Batman amb un altre Batman, que és el Batman més clàssic.
0: Ah, almenys surt a la portada així, no tenim
1: sí,
0: més informació.
1: A veure, posa dos mundos i surten dos Batmans, seria estrany que no sortís. Sí. Després del Batman Day tenim també una promoció que fan que és un...
0: Això està molt bé, eh?
1: Sí, que és el Batman de... L'origen del Batman de l'edat de plata, diguéssim, que és de... Un còmic clàssic dels anys 70, és això, si no m'equivoco.
0: Que és aquell Batman més semblant a la sèrie de televisió que vèiem a TV3.
1: Sí, que aquell que surt corrents amb la bomba a les mans.
0: L'Adam West, sí.
1: Això és anys 60-70. Es publica en format grapa i com un regal exclusiu també, que és Batman de Thur en Ar, es diu el títol, que és... I així és el Batsabueso. Sí, molt d'onomatopeia total, eh? Molt bé, doncs aquestes són algunes de les coses que podeu trobar al Batman Day el 19 de setembre a les llibreries.
0: Per saber quines llibreries ho fan, o aneu a la pàgina de Panini, i a la pàgina Panini em sembla que us informen de cada sí. llibreria.
1: Si no aneu a la vostra llibreria sí, tota la vida.
0: Aneu aquesta setmana, si ens escolteu abans de dissabte, pregunteu, fareu Batman Day? Que es diuen que sí. Molt bé. Que
1: nosaltres no anirem al Pipa Còmic.
0: Sí, exacte.
1: Parlem d'algun esdeveniment que ara, com comença el curs, ara al setembre, octubre, novembre, tenim esdeveniments molt xulos.
0: Sí.
1: Nosaltres a l'octubre estarem al Girocòmic fent un programa en directe. No
0: molt
1: podem
0: bé.
1: Anunciar encara quin convidat tindrem, però ja us avisem que el dia 11 d'octubre estarem en directe fent un programa al Girocòmic.
0: Perfecte.
1: El que sí que podem anunciar que és que són alguns esdeveniments ara al setembre. Per exemple, comença, és la primera edició d'un festival nou de fanzines que a nosaltres ens agraden molt, els festivals de fanzines, com el Graf o el Guter, i en aquest cas el nou festival es diu Gargot Fest, i és un festival que organitza una arxiconeguda nostra, que és la Bamidala, no?
0: Sí, que va guanyar l'últim premi de fanzines del Saló del Còmic Barcelona.
1: Sí, doncs en aquest cas s'ha juntat amb la propietària i la llibretera de Nausica Còmics, que és una llibreria de còmics que està a Barcelona. Nosaltres encara no l'hem visitat. Potser
0: no,
1: és un bon moment per visitar-la, aquesta llibreria. Aquest festival és un microfestival, hem de dir, perquè és aprofitant una mica doncs, l'espai de la llibreria, que tampoc és molt gran. I és això, un microfestival de fanzines i formats autoeditats, on trobareu diferents paradetes amb diferents autoeditores i fanzineo.
0: M'agrada molt el nom de Gargot.
1: Gargot és molt bon nom,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El 19 de setembre a la llibreria Nausica Còmics. Què més tenim?
0: Vinga, a veure.
1: Tenim una exposició molt xula perquè en Gras és un dibuixant que ja hem parlat alguna ocasió d'ell. Té publicat un llibre molt xulo també amb Amaníaco, que ell fa com vinyetes d'aquestes, molt de... Són vinyetes les típiques que podem trobar als diaris i tal, d'aquestes que et fan pensar una mica, no? O que amb pocs elements, no?, et fan reflexionar, no? I això és el que trobarem a Cafè amb Llet i Croissant, que és una exposició que es durà a terme al Diluvi Universal, que està a Gràcia, a Barcelona, i aquesta exposició comença el divendres 18 de setembre a 6:45 hi ha la inauguració, però després la podreu veure. I és això, si us agrada la il·lustració que et fa pensar, no?, que li dones una volta, doncs us agradarà l'obra d'en Gras.
0: Perfecte.
1: Seguim amb una novetat molt xula, que aquesta té molt bona pinta.
0: I a més és en català.
1: És en català, és una obra publicada i produïda en català. Estem parlant de L'altre Empordà, és una obra
0: m'agrada,
1: de...
0: M'agrada,
1: sí, sí, sí, ja sí, sona sí, bé. Sí, sí. I el, té un subtítol, el còmic, que és sí. Horror Folk a la Costa Brava.

0: És que ja ho té tot.
1: Amb
0: ho
1: això, té tot. Després, l'equip creatiu és també d'Antoni Benages i el Ricard Martín. Antoni Benages, que fa de guionista i dibuixant, també va estar nominat també al Premi Vinyeta Ficòmic. I també té un estil molt xulo, i hem de parlar amb ell perquè realment té un estil una mica en línia clara, però
0: ens apuntem que hem d'entrevistar per l'altra temporada.
1: Sí, sí. El còmic és això, és un ritual involuntari celebrat la nit de Sant Joan que té conseqüències negatives, segurament.
0: Em recordo una mica els sapastres de la nit del rei dels cargols, no?
1: Això va bé, sí.
0: Fa el ritu satànic i invoca un
1: demoni... Pues si vols parlem de la nit dels cargols. Bueno, la nit dels cargols no era, no?
0: El rei dels cargols.
1: El rei dels cargols, que era aquest còmic que també es va publicar en català i després va arribar també en castellà.
0: Sí, com... però el castellà qui el va treure?
1: En castellà en una altra editorial, però bueno, la notícia és que ara l'editorial Tomos i Grapes, que és, enceta la seva aventura editorial, perquè...
0: Sí, no... recordem que van començar com nosaltres, després... van muntar una llibreria,
1: sí.
0: Després van fer la llibreria encara més gran en un altre local, i mentre es passava tot això, el podcast anava creixent, i al final han decidit a fer la seva pròpia línia editorial.
1: Sí, com us agrada.
0: Han reeditat El rei dels cargols, però en castellà, El rei de los caracoles, i ho han ficat dintre d'un títol,
1: no?
0: Que es diu Casos Pendientes, i tenim en Cheto i l'altre policia.
1: Expliquem de què anava això. Això són dos policies que han de investigar casos pendents i casos estranys, no? Uh-huh. Amb molt d'humor. El primer còmic, com bé dèiem, era dibuixat i per el David Sánchez i guió del David Pàmies.
0: I el segon, en vez del David Sánchez, han buscat un altre autor que jo he vist dibuixos ja previs.
1: Sí.
0: I m'han agradat força. Està... segueix molt bé la línia de... potser li dona fins i tot un toc com més còmic.
1: Més underground, també. Sí, bueno, sí. Amb una línia potser una mica més bruta. Estem parlant d'en Pau Roda.
0: I
1: això...
0: Casos Pendientes, i aquest segon volum es diu Go Home.
1: Genial. No té data encara, però ha de sortir al setembre. O sigui,
0: sí.
1: Que estarem a temps també per llegir.
0: La setmana vinent o l'altra.
1: El David Pàmies, que és aquest guionista, també tenim pendent parlar amb ell, perquè ja va publicar un còmic de ciència-ficció també,
0: sí?
1: Molt potent.
0: L'estic llegint, vaig per la meitat.
1: Com es diu?
0: No me'n recordo.
1: Molt bé. Ho podem buscar, però sí. Que és un autor català, que escriu en català... Que...
0: No, és d'Elx.
1: És d'Elx? Ah, vale.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: I escriu en català i molt potent. Doncs pues seguim amb més...
0: que busquem, que es diu, si no recordo malament...
1: Trojan.
0: Que està feta amb un guionista que es diu Organ Gullet.
1: Dibuixant,
0: això, Gokek. I que... té un dibuix que tothom li sobta. A mi em recorda el dibuix una mica, el dibuix que fa Jeff Lemire,
1: sí.
0: Però que li dona una mica més de moviment a aquest autor. I hi ha hagut crítiques conforme al dibuix que diuen el guió està molt bé, però el dibuix no acaba. I a mi el dibuix és que m'encanta, m'entra molt bé.
1: A mi m'agrada molt. Jo encara no l'he llegit, però el tinc allà fullejat a casa i realment el dibuix, l'apartat gràfic, m'ha sobtat molt, o sigui que molt bona pinta.
0: Pues vinga.
1: Seguim amb les novetats.
0: Ara parlarem d'un llibre.
1: Sí.
0: Ibáñez en un país en vinyetes.
1: Bueno, és un llibre, però és d'un dels grans autors de còmic.
0: Exacte.
1: De la història. Jo anava a dir del país, però és de la història. L'Ibáñez, que va morir el 2023, i ara surt aquest llibre on repassen una mica la seva vida amb textos d'Antoni Guiral, que és un gran també... fa una feina de difusió del còmic molt potent.
0: I dibuixos de Francisco Ibáñez a dintre.
1: Sí, és un homenatge per descobrir una mica l'autor, durant tota la seva vida, com un dels grans autors de còmic. Seguim amb una cosa una mica més macarreta, underground.
0: Ara només quedarà un número, no?, després d'això.
1: Parlem de l'exoesqueleto de Víctor Dunkel, i sí, aquest surt el tercer número, crec que eren 4, si no m'equivoco. Uh-huh. Això és un còmic que vam estar parlant amb ell i ens ho està explicant també. Nosaltres dèiem que és un rotllo bizarro, que és més macarra que bizarro, però sí. Bueno, és un còmic homenatge, podríem dir, al rotllo 80s, 90s de les sèries d'animació, Però no les sèries d'animació, sinó els dolents de les sèries d'animació.
0: Sí, sí.
1: Els dolents de les Tortugues Ninja podien sortir.
0: Els dolents de les Tortugues Ninja. Els dolents de los Halcones Galácticos.
1: Sí.
0: Els dolents que eren uns
1: sapastres. De He-Man, també.
0: De He-Man. Els altres dolents dels Thundercats, que també eren uns sapastres.
1: Doncs tot això, plantejat amb un to més fosc i més sanguinari, podríem dir.
0: I humor molt negre, no?
1: I humor, sí. Surt això, el projecte secreto Exoesqueleto, publicat en format grapa per Outsider Comics. No us perdeu aquest número 3 de 4. Seguim?
0: Seguim, què tenim ara? Bueno.
1: Indiana Jones, no?
0: Sí, bueno, nazis, màgia negra, té tots els elements que a mi m'interessen.
1: Exploradors, no? Aventurers.
0: Sí, aventurers. Es diu Relíquies, la porta de Shambhala.
1: Sí.
0: I en el 38 n'hi ha un noi que es diu Irian, que és el fill d'un bibliotecari d'Oxford, que està a punt de canviar per sempre. Per què? Perquè uns soldats alemanys interroguen amb molta duresa el seu pare per esbrinar on es troba un antic còdex. I doncs l'Irian escapa i amb una dona misteriosa que l'acompanya, que es diu Fasha, comencen a investigar aquests còdex i coses que es van trobant per arribar a la porta de...
1: Aquestes relíquies, no? S'ha de dir, aquest còmic és de Nacho Golfe, que té publicats alguns títols també molt interessants, sempre amb aquest toc històric, no?, diguéssim. Uh-huh. I el dibuix és de Daniel Azconegui, que també és un autor que té molta bona traça. I aquest còmic, per cert, el van finançar amb Verkami i està molt bé perquè va tenir també molt d'èxit. I...
0: Aquí posa que serà un primer volum, hi haurà més volums.
1: Sí.
0: Té bona pinta. Sempre que es parlin de nazis i màgia negra sempre és agradable.
1: Sí, si vols, ara que mencionava Verkami també podem mencionar que ara mateix estem en campanya que està buscant finançament el Xurroglífic. Que el Xurroglífic, si algú no el coneix, és uns jeroglífics que fan diàriament el Guille, que el Guille també hem parlat amb ell aquí al programa alguna vegada, va ser director del Jueves, és dibuixant de tota la vida d'humor, i el que fa és presenta com un jeroglífic amb un dibuix que tu has d'esbrinar una mica què és exactament
0: el
1: que
0: el tema del vol dir, no?
1: El xurroglífic és una mica el d'això. Guille Martínez Vela, també el David Rivera és un altre del seu equip que l'ajuda també, perquè això ho pengen diàriament en una web i molta gent hi participa per esbrinar a veure què vol dir aquest jeroglífic, no? La gràcia és que està en català i també els xistes, els acudits que fan, sí, són entorn una mica a la cultura catalana, popular i tal.
0: Està molt bé.
1: Així que està bé. Si voleu col·laborar econòmicament i aconseguir-lo, doncs el teniu a Verkami. Seguim amb una altra de història, perquè estem parlant ara de nazis.
0: De nazis, doncs sí. Una altra encara amb un toc més històric, no tan d'aventures,
1: sí,
0: que es diu La tercera càmera, i està editat per Norma Editorial. I en l'estiu del 45 és curiós perquè sempre veiem pel·lícules o veiem còmics,
1: sí,
0: que passa durant la guerra,
1: sí,
0: i quan hi ha postguerra sempre se'n van o als Estats Units o a Anglaterra o a França. Però mai hem vist, o em dóna la sensació que hem vist molt poques vegades, la postguerra a Berlín, no?
1: Sí.
0: I va d'això, no? Va que després de la guerra Berlín és un laberint que està ple de ruïna i sí, tot, i doncs els habitants fan l'impossible per sobreviure i també els aliats van buscant a veure què poden trobar en aquestes ruïnes.
1: Així en format thriller, això ho publica Norma Editorial, amb autors també, bueno, de còmic franco-belga, Cédric Apiquian, Denis Rodier i Elise Follin.
0: I va que van buscant un fotògraf que està al servei de Hitler i el necessiten per portar-lo als judicis de Nuremberg.
1: Mola perquè diuen que té referències o ecos del cinema de Rossellini i Lars von Trier.
0: Hòstia, de Rossellini a Lars von Trier, em sembla que hi ha molta diferència, però bueno.
1: Sí, és curiós.
0: Ja pot ser, eh?
1: Em crida l'atenció ara encara més, això.
0: Vinga, un dels millors guionistes de ciència-ficció, no?
1: Els últims temps, no? Parlem del Brian K. Vaughan, que torna amb Nico Erinchon, que és
0: Henrichon.
1: Presenten un nou títol que es diu Espectadores.
0: Sí, i Espectadores és com un enamorament sobrenatural i res convencional. Una novel·la gràfica que diu més gràfica que mai, que potser és molt més de...
1: Molt gràfica, sí.
0: Molt gràfica.
1: Provocadora, diuen,
0: sí,
1: també.
0: Una mirada crua sobre el sexe i la violència sobre les diferents maneres que observem i observem obsessivament les dues coses.
1: Molt bé.
0: Sí, deu estar bé.
1: Això, amb aquest toc sobrenatural, també succeeix a Nova York.
0: Que en un futur, 100 anys,
1: sí,
0: on circulen molts fantasmes.
1: Haurem de veure, a veure, de què es vol parlar amb Brian Kevaughan, que normalment ho fa molt bé, així sí, que... Parlem de guionista de saga, que és una de les grans sagues,
0: sí, sí,
1: dels últims temps de còmic de ciència-ficció.
0: Sí, de fet s'ho està prenent amb calma, eh?
1: Sí, va publicant, sí, sí, aquesta saga va publicant, va fent...
0: Han de ser 18 títols, 18 volums cartoner, sí, i van, em sembla, per al 13 o...
1: Doncs des d'aquí l'animem perquè segueixi...
0: Quan acabi ho tindré que llegir tot, perquè des que va començar hi ha coses que s'emboliden. Vinga, Fragmentos del mal...
1: Marxem
0: també...
1: a Japó, marxem a...
0: Al... Ah, home, al mestre del terror actual.
1: Sí, del terror japonès.
0: Que es diu?
1: Si ho voleu passar molt malament, heu de llegir a Junji Ito.
0: Però ho passes malament, de veritat.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. I potser aquest és un bon títol per, si no heu llegit res de l'autor, ficar-se dins del seu univers, perquè és una recopilació d'històries curtes que es diu Fragmentos del mal. I sempre juga una mica, doncs, amb aquest estil molt, també, terror psicològic, uh-huh, molt visual, evidentment, perquè estem parlant de còmic i la novel·la, el gràfic ha d'aparèixer en algun costat, però també juga molt amb aquest terror de que tu mateix, el teu cap, et vas creant una mica aquesta...
0: I a sobre posa molt de folklore japonès, que no sé per quina raó...
1: Sí,
0: el folclore japonès dona molta por.
1: Sí, tots aquests yokais i tal, sí, sempre es fan estar xulo. A nivell estètic també són molt xulos. Doncs això són històries curtes que, si voleu llegir terror, us agradaran. Seguim. Ara una cosa, una mica, una temàtica més social que té també molt bona pinta és el còmic Ja no llama nadie, que el títol ja és bastant descriptiu.
0: La
1: és
0: portada...
1: d'Steve Harry, sí, la portada és una senyora gran amb els braços creuats esperant que algú la truqui, imagino. I és una mica del que va aquest còmic. És, la protagonista és una dona gran que el seu marit sembla que té Alzheimer o alguna altra malaltia degenerativa.
0: Les seves,
1: no?,
0: amigues a poc a poc van... Com passen aquestes... Suposo que és una fotografia a aquestes edats de que els teus amics van desapareixent i tu et vas quedant sol d'alguna manera, no?
1: Sí, la família et sembla que tampoc està molt parella, no? Uh-huh. I és una mica això, com bé dius, una fotografia, un retrat d'aquesta soledat, potser,
0: de la gent gran.
1: De la gent gran. Té molt bona pinta, està publicat per Steve Harry, amb dues autores molt bona pinta, Blanca Vázquez i Elizabeth Casillas.
0: No sé què...
1: Tenen algun altre títol publicat?
0: Lectures a domicilio.
1: Amb Steve Harry, també.
0: Sí, Lectures a domicilio, Juntas en esto.
1: Molt bé, doncs farem ullada perquè, uh-huh, també interessant poder fer servir l'eina del còmic, no?, per reflexionar sobre aquestes temàtiques més socials.
0: Molt bé.
1: Seguim amb una cosa...
0: Molt curiosa.
1: Sí, publica Astronave, que és aquesta divisió de Norma Editorial dedicada al còmic infantil o juvenil, no?
0: Uh-huh.
1: I això es diu...
0: La cueva cercana al café.
1: El títol, sí, i la portada ens ha sobtat molt.
0: Sí, perquè són com uns bitxets de color verd, com uns goblins...
1: Sí, una cosa rara.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I és un còmic que potser agrada a la gent més jove, però també ens agradarà a nosaltres, perquè la temàtica de què tracta és bàsica per nosaltres.
0: Sí,
1: no?
0: En la cueva de Gloomfoot, creció su padre, preparaba cada mañana un caldo de moco pegajoso que removía con una pala. Ja amb aquesta frase ja...
1: És una història sobre l'amor per el menjar i un bon menú, no?
0: Exacte.
1: Que això a nosaltres ens encanta, ja sigui mocs o un cocido, ens encanta. Així que farem una ullada a aquest còmic, La cueva cercana al café.
0: És de Mickey Please i...
1: Mickey Please, eh?
0: Molt el nom, eh?
1: Molt.
0: I, bueno, està per veure.
1: Un altre amb una estètica també que pots recordar còmic infantil juvenil, però jo crec que és una mica un còmic per tots els públics, és públic Steve Harry.
0: M'encanta la portada.
1: L'autor és Ricardo Cavolo, que és un autor molt potent que ha treballat per la il·lustració, també en diferents camps, i parlem de Lola i Estrella, que publica Steve Harry. La portada, com bé deies, colors així, cremes, amb dues protagonistes així...
0: Tot molt càlid.
1: Molt càlid, sí, m'agrada. Molt detallat també, molt colorit. Lola i Estrella. De què va això? Són dues amigues joves
0: que havien juntes...
1: en una muntanya.
0: En una muntanya i és un lloc molt bonic.
1: Sí, l'estrella té un poder peculiar perquè pot comunicar-se amb les bolets. I amb les arrels de les plantes.
0: Molt bé. I la màtria té...
1: També, la Matri també et sembla que també.
0: Té alguna cosa.
1: Entre les dues, doncs, hauran de viure una aventura en aquest món fantàstic.
0: I quan no estan els gnomos, mengen maduixes i tal, i juguen a cartes i van a visitar la reina de la cabra. La reina cabra. Això té molt bona pinta, eh?
1: Molt bona.
0: Sí, sí. Pues venga. La tosición. Es reedita, ja que SCC va tancar, un dels millors còmics que he llegit jo d'antiherois, que és Blanco Humano, que és aquest còmic que el guió és de Tom King i el dibuix és excel·lent, de Greg Smallwood, que és un dibuix així com... podríem dir com en un toc realista, amb tons pastels que li donen com molta calma a tot el que passa, encara que hi hagi acció. Surten personatges com Guy Garner, un dels Linterna Verde, que de fet ara estan fent la sèrie, recordem-ho, una sèrie que està molt bé. I és un home que es dedica, pues, tu ets un polític i ell es dedica, es fa passar per tu, fa el discurs i si li disparen rep la bala per tu, per això es diu Blanco Humano.
1: Genial.
0: Què passa al còmic? Que ell té que substituir en un discurs a Lex Luthor,
1: vale.
0: I en vez de disparar-lo l'enverinen i ell es morirà.
1: Ostres!
0: I doncs vol descobrir qui l'ha enverinat.
1: Vale.
0: I només cal destacar el capítol de Batman.
1: Ah, ja.
0: És el millor capítol de tots. No apareix Batman enlloc.
1: Apareixen diferents personatges, no? Però més Batman sembla que no acaba d'aparèixer.
0: No apareix, però està molt present. És una passada.
1: Molt bé.
0: Vinga, que suerte la mía, eh? Bueno...
1: Que suerte la mía és un còmic que també ens ha sobtat la portada, Christian Watson, i és com també ambientat als anys 20, perquè és així molt de...
0: anys 20, anys 30, sí.
1: Sí. També és com un còmic molt poètic, molt oníric, també podríem dir una mica, per el que hem vist, ho sembla. I és un petit recordatori de que, en el fons, tots estem fets d'ossos, no? Dels mateixos ossos.
0: Sí,
1: no?
0: Què vol dir? Que tots tenim moments d'amor, tots tenim moments d'alegria, de pèrdua i de tristor, no? I sí. Fa una mica aquest assaig dramàtic en aquest còmic.
1: Sí, ho publica Reservoir Books... Qué suerte la mía, porque te vas a morir como todos. Yo he vist aquesta, Los mundos extraños de la ciencia ficción de Wally Wood. Això és un títol que no sabia que sortiria i m'alegra molt perquè Wally Wood és un dels autors dels anys 50, que després també va estar treballant als 60, 70, fins que va morir el pobre, doncs fent còmics, i té aquesta estètica doncs, dels anys 50 de còmic clàssic, però sempre feia coses de ciència-ficció. Bueno, no sempre, perquè havia fet alguna cosa de terror també i tal, però se li donava molt bé la ciència-ficció. I era un autor així una mica turmentat i tal, i en els còmics fins i tot es pot llegir entre línies aquesta tristor que l'acompanyava.
0: Saps que tenen punt de cognom? Estan una mica turmentats, em sembla.
1: Tots els Woods. Doncs pues mira, Wally Wood ho era també. Aquí es recopilen Diabolo Ediciones, que està portant tot el material clàssic d'aquests anys, dels anys 50, de DC Comics i tal. Doncs el que fa aquí en aquest volum és recopilar diferents històries que havia publicat aquest autor en diferents capçaleres d'això, dels anys 50-60. Strange Worlds, Space Detective, Captain Science, són tots clàssics.
0: Space Detective, sí. Molt agradable.
1: Històries clàssiques, si us agrada el còmic més clàssic, el gaudireu, ja només estèticament mola, i si no us agrada aquest còmic tan clàssic i una mica més farragós, podríem dir, doncs potser és una lectura que podeu obviar. Jo la recomano perquè a mi sí que m'agrada molt.
0: Molt bé.
1: Seguim. Hem vist un que té molt bona pinta, sembla un manga que publica Monstruos.
0: Que es diu Confession.
1: Sí.
0: I va de dos alpinistes que tenen que sobreviure perquè es queden tancats com en una
1: tempesta. Refugi, no?
0: En un refugi i n'hi ha una tempesta ferotge a fora.
1: Sí.
0: I n'hi ha algú dels dos alpinistes que ha fet... l'ha liopard amb alguna cosa.
1: Vale.
0: Però rotllo molt xungo.
1: És com, sí, després d'un dramàtic accident estan els dos allà tancats i és com, jo crec que es crea aquí una atmosfera...
0: una tensió, no?
1: Sí.
0: Em recordo una mica a la pel·lícula Els odiosos 8.
1: Ah, sí, que es queden a la cabanya aquella,
0: sí, sí,
1: també.
0: Sí, es queden a la cabanya amb la tempesta, no sé, i allà sí, una tensió que de cop i volta va sorgint i sorgint, sí, i sorgint.
1: En aquesta pel·li, que per cert hi ha una escena que surten tocant una guitarra molt guapa, molt xula, de l'època.
0: I que la van trencar.
1: Sí, la van trencar.
0: Però van... va ser.
1: Sí, però van trencar la guitarra original, que era una guitarra que valia milers de dòlars perquè era dels anys, jo que sé què. O sigui, que molt bé. Seguim. Un còmic molt xulo també que es publica ara al setembre, a finals, és Ace of Spades, Sweet Heaven Blues. Que també té molt bona pinta, i això ve d'un joc de taula, aquest còmic.
0: Ah, sí? Ostres, què em dius ara?
1: Estem parlant d'un còmic de David Rubin, que és un autor que ja hem xerrat amb ell moltes vegades i amb obres molt interessants.
0: Exacte.
1: I el Benja Amorín al guió. Ells dos ja havien treballat fent un joc de taula, bueno, és un joc de cartes.
0: Sí.
1: El Benja Amorín, que treballa a De Vir Ediciones, que és una editorial mítica de jocs de taula, no? Va dissenyar aquest joc de cartes, que està una mica basat en un món western fosc, no? Amb éssers estranys, no? Però molt western i molt americà, no? I el David Rubin el va il·lustrar també molt xuli, i ara surt el còmic que entenc que expandeix una mica aquesta història que es podia entrellegir en el joc de taula, i diu que és una... Bueno, posa, solo una mano de póker puede salvarnos de l'apocalipsis. Això ja és un concepte que mola, no? I és això, un poblat podrit d'Arizona, segons diu aquí, i Lord Overkill, un nigromante infernal, ha capturat a Morkinville, l'última guerrera de l'azar. Ja podeu veure que és aquest rotllo...
0: El nom de Morning Bird m'agrada.
1: Sí, sí. Té conceptes molt potents i amb aquest rotllo western també té molt bona pinta.
0: Perfecte.
1: Seguim, anirem acabant ja, no?
0: Perquè sí, perquè ja...
1: Acaba. Recordeu que nosaltres recomanem alguns dels còmics, millors còmics o els còmics que més ens han cridat l'atenció del mes de setembre, però surten molts més.
0: Surten molts.
1: Ho recomanem, com sempre, anar a llibreries o a la biblioteca i xafardejar allà, que segur que trobeu lectures molt interessants. Acabem amb un...
0: Amb un que es diu La nit dels gats, La noche de los gatos, editat per Carten Comics.
1: Sí.
0: Està fet, ui, que gran, per Sebastià Cabot. I bé, és un còmic de... Tangnópolis no duerme, se descompone. Tangetópolis és una ciutat,
1: sí,
0: podrida també, fins a ciments, eh? Però,
1: fan servir el mateix adjectiu,
0: sí,
1: de podrida.
0: Podrit. M'agrada quan dius podrit, tu,
1: sí,
0: em fa gràcia.
1: És una ciutat així com molt decadent, que podríem dir que és una mica Sin City, també, no?
0: Sí, rotllo... amb un ecosistema molt hostil, que allà... gires una cantonada i t'apunyalen per,
1: sí,
0: per, jo què sé, per treure't les ulleres.
1: O callejones húmedos y luces de neón, ¿no?
0: Pues en Sebastià Cabot ha construït una ciutat que funciona quasi com un personatge més,
1: sí,
0: decadent, cínic, resignat, i un lloc on el mal no sorprèn. O sigui que...
1: Sí.
0: Todo mal.
1: És una obra de gènere negre que a nosaltres ens agrada molt,
0: exacte,
1: però aquí pues, ha explotat a tope. I hi ha un escriptor amb calçotets i un policia amb mala punteria.
0: Que podria ser un Stormtrooper de Star Wars.
1: Doncs amb això té molt bona pinta. L'estil gràfic també ens agrada molt, perquè és també com molt desenfadat, el tras. Uh-huh. També li farem una ullada a aquesta, La noche de los gatos.
0: Molt bé.
1: Primer capítol de la temporada. Recordem que ens podeu trobar, recuperar capítols a YouTube, @elsbufacanyes i a xarxes socials. Ens seguiu a tot arreu.
0: Sí, però no pel carrer.
1: Pel carrer no. Ens veiem la setmana que ve, no?
0: Adéu, bufacanyes!
1: Adéu!

Continguts en xarxa. Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia, informació.
1: La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Sí. Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí ve de... vol dir nervi errant, nervi itinerant, no és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure.
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què, però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant, al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les restrenyiments.
0: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que... Sí que, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i el ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Un restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment... harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna. Aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga. Estàs fent un massatge a tota la zona digestiva, al fetge, als budells, a l'estómac, que ajuda a recol·locar-ho tot en el seu lloc. De vegades, quan estem més atacats, no cal fer tècniques molt sofisticades, sinó coses senzilletes. Respira el ventre, i això ja és molt.
2: I em parlaves del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. Aquí podríem dir que la digestió li agrada tranquil·litat. Li agrada parar el cos i la ment, perquè tota la funció, que és molt intensa, de digerir, i demana molta energia, doncs se li dongui. El sistema nerviós simpàtic, quan es dispara, no deixa actuar bé l'estrès.
3: No li dona calma. No?
2: La ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. No sé si és ben bé així, eh? Uh-huh. Tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció. Això deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
0: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari. En aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, d'en peus, però al terra. i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
2: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i va, el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells de vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Mm-hmm. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
0: Molt bé. Què més?
2: M'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, eh? Una esponja mullada. La retorces. S'escorre. I això, el nostre cos, és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu pericelatisme, que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici, molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. Mm-hmm. La respiració,
0: que també és important, fonamental,
1: sí,
0: no, deia?
1: Fonamental.
2: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre i atravessa el nervi vaga i el sistema digestiu, el tub digestiu, que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com, bueno, l'Agnisara Dauti, popularment el batut. Uh-huh. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repent t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
1: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Mm-hmm. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, amagar, deixar anar sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però vés intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
2: Molt bé. És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Mm-hmm. Però entre elles ja és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu, que mm-hmm. ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire, però aquí es demana que surti molt, perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això, proveu-lo.
0: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no? Clar. És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
1: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que la favoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Mm-hmm. Tot el que sigui conservant, pues, mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil, estressada o enfadada.
3: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgin la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682, a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
0: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
4: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Premià Mèdia. Informació.
0: El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar el setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies.
4: Premià Mèdia. Informació.
7: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: L'arribada de l'estiu també suposa canvis amb la nostra relació amb l'activitat física. Avui en parlem de fer molta activitat, de fer poca activitat i com recuperar també doncs, les nostres rutines un cop acaba l'estiu. En parlem amb en Jordi Berrocal, de Fisio Premià.
2: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
1: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
2: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física. I, per suposat, que el cos es ressenteix.
1: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
2: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, el genoll i el maluc a la lumbar fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
1: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
2: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors,

0: pràcticament és això.
1: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
2: Sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
0: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
2: T'ho agraeixo, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
1: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs, IRPFs, doncs, fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
0: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
2: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
0: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
1: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
0: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem és cada 15-20 minutets que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
2: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià estava igual.
1: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
2: Em pot xulo que d'estirar-se la sorra.
1: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
0: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
1: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
0: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anar al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
1: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
2: Sí, sí.
1: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El
2: per
1: que
2: tot.
1: Estem parlant aquest estiu és sentit comú.
2: Sí,
1: sentit
2: sí.
1: comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos.
2: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, no només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
1: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells a Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
0: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: Encantat i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis de TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació, que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
3: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
4: Què tal, com anem?
3: Molt bé, amb ganes de que bé ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
4: A la ràdio, que després em va portar cap al periodisme radiofònic i televisiu. Bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio, i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
3: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
4: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure amb un talent com en Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, de aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
3: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
4: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine. Rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine al vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc. No només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on a l'espectador, al lector, a l'oïdor, li costa molt saber separar d'on què és informació, de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
3: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica. Per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
4: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. És un ofici, i que sobretot entengui que aquest ofici és útil. Faci el que faci. És igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
3: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
4: Segur que sí.
3: Merci.
4: A vosaltres.
2: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat compta ara mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Fundació Maresme i Eurecat organitzen el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la IA per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula una anàlisi de quines són les principals necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament envers les transformacions tecnològiques i la intel·ligència artificial. Més concretament, es pretén abordar l'impacte tecnològic actual i futur i, enmig d'aquesta transformació, plantejar una qüestió essencial: com aconseguim que els avenços digitals siguin realment accessibles per a tothom i contribueixin a reduir les desigualtats existents. En aquest sentit, la finalitat de l'acte és localitzar quines són les necessitats primordials de les persones amb discapacitat intel·lectual i analitzar quines innovacions poden oferir respostes adequades a les seves necessitats. La reflexió s'interessa pels entorns familiars, socials i professionals que tenen un paper determinant en els processos d'autonomia, inclusió i participació. Arran d'aquesta iniciativa, la trobada busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector tecnològic per aproximar dues realitats que no sempre avancen alhora: les noves tecnologies, que treballen amb un ritme accelerat, i les necessitats concretes de les persones discapacitades i els serveis corresponents que els acompanyen. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre, d'un quart de 10 del matí fins a 2:15 del migdia, al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz, cap de premsa de la Fundació, i comptarà amb la participació de David Bote, alcalde de Mataró, i un seguit de periodistes, polítics, gestors, psicòlegs i especialistes en el sector tecnològic.
1: Premià Mèdia, informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, allà. Ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional l'haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals s'ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa facilita tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
2: I sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
1: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Nou centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre i no abans havia estat un contratemps sobre el del nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
4: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Bon dia i bon dimarts 22 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 22 de setembre, avui comença la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada d'aquesta fase de Lliga. El Barça, el vigent campió, debuta demà, en aquest cas el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Avui destaquen un parell d'enfrontaments, el Bayern de Múnich-Manchester City en el torn de tarda, 6:45, i l'estrena del Real Madrid, que rep el PSG, el Paris Saint-Germain, en un dia en què també parlarem amb un dels pesos pesants de la Unió Esportiva Sant Andreu, el migcampista Pau Darbre, aprofitant que el conjunt quadribarrat juga demà el seu partit de la quarta jornada de Lliga, la primera federació, a Can Dragó contra el Real Madrid-Castilla. Molt futbol, però també molt bàsquet, amb la crònica de la celebració ahir de la penya, amb l'afició entregada a Badalona, als carrers de Badalona, i també amb recepció institucional a l'Ajuntament. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui arrenca la Champions femenina, dèiem ara, amb la primera jornada de la fase Lliga.
1: Com tu molt bé deies, amb el Barça, recordem-ho, vigent campió i com el rival a batre. Malgrat els canvis a la plantilla, les blaugranes debuten demà a les 9 del vespre rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club.
0: En una estona mirarem d'escoltar en directe Pere Romeu, de fet acabat fa una estona a la roda de premsa, i també la davantera Eva Payer, la davantera polonesa, si no demà, evidentment, en farem la prèvia extensa. Ja avui tenim, Joan, els primers 5 partits de Champions.
1: Un dels plats forts, el duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester City, en el torn de tarda, a 3:15, a la mateixa hora jugarà l'Inter de Mila Hacken, i ja les 9 Juventus, Benfica, Arsenal, Koch i Real Madrid-PSG.
0: En categoria masculina, recordem que s'atura fins al 9 d'octubre la Lliga de Primera Divisió pels partits de seleccions.
1: Amb la selecció espanyola es concentraran 7 jugadors catalans, 7 del Barça i un de l'Espanyol, davanter andalús Roberto Fernández, per disputar els 4 primers partits de la Nations League. El comitat estatal, que ahir renovava Luis de la Fuente fins al 2032, jugarà dissabte vinent a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon i Bellingham.
0: Entre d'altres, evidentment, el Barça, que té 16 internacionals en total, i l'Espanyol en té 3.
1: A més de Roberto, també han estat convocats Javier Hernández amb Espanya sub-21 i el defensa Banja Krušić d'Eslovènia.
0: A tot això, i a la tarda coneixíem els horaris ja de la desena jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Ja s'havia anunciat l'hora del clàssic entre el Barça i el Real Madrid, que jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol jugarà dissabte 24 d'octubre a 16:15 de la tarda al Sardinero, al Camp d'Esports, davant el Racing de Santander.
0: Encara a primera divisió, Marc Casado va passar ahir per quiròfan.
1: El migcampista del Depor, seguit pel Barça, va haver de ser operat d'una fractura de la clavícula dreta que es va fer diumenge en el partit contra el Betis. Alguns mitjans apunten que la recuperació el podria deixar fora dels terrenys de joc uns 3 mesos.
0: N'estarem pendents. A segona, parlant de males notícies i d'operacions, també haurà de passar per quiròfan el davanter del Sabadell, Nico Joaquini.
1: El nord-americà, autor de 3 gols en els primers 5 partits, ja es va perdre la victòria diumenge contra l'Oviedo i ahir el club va comunicar els pitjors pronòstics. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà el que resta de temporada. Segons informa Ràdio Sabadell, la lesió es va produir en l'entrenament previ al partit contra l'Oviedo.
0: I el Girona, tornant als internacionals, ja sap que es perdrà 6 jugadors per als pròxims 2 partits.
1: I són aquests, els ucraïnesos Banat, convocat amb l'absoluta, i Krapistov i Shimpur amb la sub-21, a més de Yasser Asprilla, que disputarà 3 amistosos amb Colòmbia, Júnior, que anirà amb la selecció espanyola sub-18, i l'As, convocat amb l'absoluta de Guinea per disputar els 2 primers partits de classificació per a la Copa d'Àfrica. El Girona, per tant, haurà de jugar sense aquests 6 internacionals els partits contra l'Albacete i Mallorca.
0: A la primera federació masculina, l'Europa ja té 9 entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes de la banqueta escapolada després de la destitució anunciada ahir de Josep Maria Jané. Blanco, que ha entrenat l'Atlètic Balears i a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir també el primer equip en 2 partits, anirà acompanyat d'Alberto González, que torna al cos tècnic de l'Europa uns mesos després de deixar-ho.
0: Alberto González, que era ajudant d'Adai Benítez. L'Europa ha sumat només un punt dels primers 12 possibles al grup 2 de la primera federació masculina. Veurem si aconsegueix redreçar-ho aviat. Per cert, demà es completa la quarta jornada amb el partit del Sant Andreu.
1: Els quadribarres reben a Can Dragó el Real Madrid-Castilla a partir de les 9 del vespre. El Sant Andreu buscarà la segona victòria al curs contra el filial blanc, que havia demanat l'ajornament dimecres per la disputa dissabte passat de la final de la Copa Intercontinental sub-20, que va guanyar el juvenil del Madrid.
0: En una estona parlarem amb Pau D'Arbre, el migcampista de la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels pesos pesants i un dels capitans d'aquest vestidor. En bàsquet, dia de celebració ahir a Badalona per la Supercopa aconseguida diumenge a l'Olímpic per la Penya.
1: La plantilla verd i negra va tenir ahir una recepció oficial institucional a l'Ajuntament i després els jugadors i cos tècnic van sortir al balcó del consistori per dirigir unes paraules a l'afició, que feia, atenció, 18 anys que no celebrava un títol del seu equip. Els més ovacionats van ser Ricky Rubio i l'MVP de la Supercopa, Nico Laprovittola. A més, el capità Ante Tomic i l'entrenador Dani Miret. Tots van prometre seguir treballant perquè no passi tant de temps per celebrar un altre títol just abans de l'inici d'una temporada. Il·lusionant.
0: La penya que ha de deixar per cadejar la celebració per preparar l'inici de la CB, que arriba aquest mateix cap de setmana.
1: La sisa joventut debuta diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge a la tarda jugaran el FIAC Girona a Fontajau contra el Camp Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. I s'obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao. Quitanàs Manresa, mentre que el Barça rebrà al Palau el Leima Coruña, un conjunt blaugrana que abans, aquest mateix dijous, debut a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas, contra l'Efes d'Istanbul.
0: En hoquei patins ja coneixem les llistes de Pere Bàries i Sergi Macià, ja la coneixem per la disputa del Mundial, que tindrà lloc a l'octubre a Asunción, a Paraguai.
1: A la convocatòria masculina, la gran novetat és Biel Llanes, jugador de l'Igualada i gran revelació de l'última hoqueilliga. La resta, la gran majoria, també catalans, són els porters Candit Ballard del Reus i Blai Roca del Liceu, i els jugadors Pau Bargalló i Nil Roca del Benfica, César Carballeira i Pol Manrubia del Porto, Marc Grau i Eloi Cervera del Barça i Ivan Morales del Barcelos. El Mundial masculí entre el 12 i el 18 d'octubre, mentre que el femení en 7 de les 10 convocades catalanes es jugarà del 4 al 10 d'octubre.
0: I un últim punt en waterpolo. Avui es juga al vespre un partit de Lliga a la divisió d'honor masculina.
1: A 3:15 es disputarà el duel català avançat a la tercera jornada entre el principal candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, i el Centre Natació Mataró. A 3:15 del vespre, a la piscina de Sant Sebastià. Demà es jugarà un Mediterrani Sabadell pendent de la primera jornada.

0: Dimarts 22 de setembre, 8 minuts gairebé passen de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca la Champions femenina, ho dèiem ara, amb aquesta primera fase lligueta, amb 6 partits i amb el Barça, vigent campió, com el rival a batre, malgrat els canvis que ha tingut aquest estiu a la plantilla i algunes de les sortides importants. Aquest mateix migdia ja n'ha parlat a la prèvia l'entrenador blaugrana Pere Romeu, acompanyat de la davantera polonesa Eva Pajor. Demà n'escoltarem el més destacat aquí a l'enjoc amb la prèvia més extensa. Demà a les 9 jugarà aquest Barça-París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Aquests dos equips que ja es van enfrontar, recordem, a la primera fase de la Champions de la temporada passada, en aquella ocasió a la capital francesa, amb triomf blaugrana per 0-2, amb dianes de Vicky López i Caroline Graham Hansen. Evidentment, demà, com dèiem, en parlarem més. En una Champions que comença avui a 6:45 de la tarda, tenim un dels plats forts d'aquesta primera jornada, el Bayern de Múnich-Manchester City. A la mateixa hora es disputarà l'Inter de Milà-Haken-Suec i a les 9 tindrem un Juventus-Benfica, l'Arsenal-Koge i el debut del Real Madrid, que s'enfrontarà, rebrà de fet, al PSG. Més futbol en categoria masculina, la segona divisió. Molt males notícies per al Sabadell, que perd una de les sensacions aquest gran inici de temporada del conjunt arlequinat. El davanter nord-americà Nico Joaquini, autor de 3 gols en els primers 5 partits de Lliga, que haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat anterior del genoll dret i es perdrà, per tant, segurament el que resta de curs. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
2: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
1: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
0: Gràcies, Sergi, de Sabadell a Terrassa, perquè l'equip d'Oriol Alsina, el Terrassa Futbol Club, ho explicava mai, ja coneix el que serà l'últim obstacle per jugar aquest any en la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El conjunt agarenc s'enfrontarà als quarts de final de la Copa Federació dimecres de la setmana vinent, ho sabíem ahir, 30 de setembre, al Sestao Ribera, l'emblemàtic municipal de Les Llanes. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Sestao River és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa Futbol Club si vol disputar l'edició de la Copa del Rei d'aquesta temporada i enfrontar-se a un primera divisió. I és que els agarencs han començat amb molt bon peu la temporada, amb 3 partits en la competició casolana, amb 2 victòries i un empat, i en la competició de la Copa Federació, amb 2 victòries. Recordem, la passada setmana davant el Binèfar i ara fa 15 dies davant el San Juan de Pamplona. Un Oriol Alsina que valora aquesta competició de la Copa Federació. Li hagués agradat que el partit es disputés a l'Estadi Olímpic, però diu que és un premi per l'afició i que espera doncs, poder recompensar amb aquesta participació al torneig del CAO.
4: Per molts factors, avui un cop més, gent de Terrassa ha vingut aquí, els he dit als futbolistes que és un valor atenuant que tenim per aquesta gent que s'ho mereixen tot. I volem jugar a casa nostra pel desgast, però també perquè hi hagi la nostra gent, perquè ens ajudi en aquest partit, que és una final per arribar a jugar contra un primera divisió a la Copa del Rei. El premi és molt i molt gran i volem fer-ho davant de la nostra gent, que sempre està al nostre costat, tant quan les coses van bé com quan no van bé.
3: Per ser un Terrassa que ha posat autocar gratuït per al partit de dissabte a les 5 de la tarda al Camp de l'Ebro. Un Terrassa que, recordem, encara no ha encaixat cap gol en els 510 minuts que ha disputat aquesta temporada. Són 240 en la Copa Federació i 270 en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. I una categoria per sobre, la primera federació masculina. L'Europa va anunciar ahir la destitució de Josep Maria Jané com a entrenador i poques hores després ja anunciava l'arribada de Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet, que el curs passat va entrenar a l'Atlètic Balears i ha estat molts anys a l'Espanyol, arribant a dirigir en un parell de partits del primer equip, arriba per agafar les regnes d'una Europa que només ha sumat un punt dels primers 12 possibles. I ve acompanyat, per cert, d'Alberto González, que va ser ajudant ja de Dai i torna només uns mesos després d'haver marxat. Luis Blanco serà presentat aquesta tarda a les 7 al nou Sardenya. I pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, la Unió Esportiva de Sant Andreu juga demà el seu partit corresponent a la quarta jornada. Els quadribarats reben el Real Madrid-Castilla demà a les 9 a Can Dragó. I per parlar-ne tenim ara mateix al telèfon un dels capitans del Sant Andreu, el migcampista Pau D'Arbre. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Setmana estranya, entenc, per no haver jugat ja el cap de setmana i haver-ho de fer dimecres. Com està l'equip i com creus que arriba aquest partit contra el Castilla?
5: No, l'equip està amb ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i amb ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts.
0: Ja sabeu el que és, sobretot de la temporada passada, però no sé si és diferent enfrontar-se a un filial, pel tipus d'equips que són, que solen ser, que no pas, per exemple, a un Eivissa, un Àguiles o un Òscar, que són els rivals que heu tingut fins ara.
5: Sí, bueno, el filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè bueno, tenen una capacitat física superior, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem doncs, treure els 3 punts.
0: Aquest partit que es va ajornar per la disputa de la Intercontinental, és evident que el Castilla té un equip molt jove, molt més que el vostre. No sé si també pot jugar un factor l'experiència que pugui tenir també al camp.
5: Sí, el que t'he dit, ells tenen les seves armes que intentaran treure el màxim profit i nosaltres doncs, l'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: El partit torna a ser a Can Dragó. Com us esteu trobant allà com a locals de moment?
5: Bueno, sí que és veritat que l'afició fa molt. Es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició.
0: Us està costant una mica fer-vos-ho vostre, sentir-vos a casa, diríem.
5: Sí, al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: No sé si des del vestidor se segueix l'actualitat de les obres del Narcís Sala, aneu preguntant quan podrem jugar allà.
5: Bueno, un cop a la setmana o dos a la setmana anem a fer vídeo al camp i més o menys anem veient l'evolució de com està la herba, però sí que tenim moltes ganes de que s'acabin ja les obres i poder jugar en el nostre camp.
0: Sí que heu fitxat i teniu alguns jugadors ja amb experiència a la categoria, però quins són els canvis més grans que heu notat respecte a l'any passat, a la segona federació?
5: Bueno, sobretot el ritme de joc, jo crec que es nota molt. Els jugadors tenen, bueno, de moment sembla que tinguin més qualitat a l'hora de decidir i d'executar les accions, però bueno, al final el que et marca estar més a dalt o més a baix és la competitivitat de l'equip i crec que en això som molt bons.
0: I no sé si també esteu pendents, ho deia ara a l'inici, del principal rival dels últims anys, diríem, l'Europa, que, com dèiem, en les últimes hores ha canviat d'entrenador. No sé si n'esteu pendents des del vestidor, des del Sant Andreu, des de l'equip, i ja teniu el marcat al calendari, evidentment, el dia del derbi.
5: Sí, bueno, són coses que... Encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa hi ha que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen i t'enteres. Però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Acabo preguntant per un balanç general més d'aquest inici de temporada, ja amb 3 partits en aquest grup 2 de Primera Federació.
5: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa, que haurien de ser candidats a l'ascens. I bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones. I el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement. i bueno, demà és això, demà intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Entenc que l'objectiu és de la permanència, quan abans millor.
5: Sí, sí, sí, està clar que com abans et salvis, més punts tens per mirar cotes més altes, però està clar que el primer que has de fer és salvar-te sempre i a partir d'aquí ja mirar més a dalt.
0: Doncs el més immediat és demà dimecres a les 9 del vespre, aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, que buscarà la segona victòria del curs, en aquest cas en aquest partit pendent de la quarta jornada contra el Real Madrid-Castilla, a Can Dragó a les 9 del vespre. N'hem parlat amb el migcampista quadribarrat Pau d'Arbre. Pau, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per demà i pel que queda temporada.
5: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Parlem ara de bàsquet, festa grossa i a la tarda a Badalona, i no és per menys, en la celebració de la Supercopa Endesa masculina aconseguida aquest cap de setmana per la penya, el primer títol del conjunt verd i negre en 18 anys. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
1: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitolo i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
3: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
1: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar Badalona al mapa.
4: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
1: Quan els jugadors van sortir al balcó, la bogeria es va esfermar en una plaça de Vila plena de gom a gom d'aficionats que van festejar tots els torns de paraula. L'Albert i la Dúnia, aficionats verd i negres, estaven emocionats.
5: Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar. Era molt petit l'últim cop que vam guanyar.
6: Molt especial viure el primer títol de la penya a casa. Va ser molt xulo.
1: El pròxim partit del Joventut serà diumenge a Lugo, a l'inici de la Lliga CB. Un partidàs contra el Breogán, on la penya rebrà un homenatge.
0: Gràcies, Xavi. La penya, que com dèiem, ja ha de deixar aparcada la celebració per preparar l'inici de la Lliga CB, que, com dèiem, aquest diumenge al migdia a la pista del Breogán. També diumenge ja a la tarda jugaran la Fiat Girona a Fontejau contra l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida al Roig Arena contra el València. Dissabte obrirà la competició a les 6 al Surne Bilbao Kids en As Manresa, mentre que el Barça també jugarà dissabte, en aquest cas, rebrà el Palau al Leima Corunya a les 9 del vespre, un conjunt blaurana que abans, aquest mateix dijous, debuta ja a l'Eurolliga masculina, també a casa, en aquest cas contra l'EFES d'Istanbul. I en categoria femenina, també demà juga la final de la Lliga Catalana entre Espart Girona i Cadí la Seu. El conjunt gironí que té marcat el calendari el dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, amb l'alineatòria prèvia de l'Eurolliga femenina contra un rival que també coneixerà demà. En parlava una de les noves incorporacions a la sensació de la selecció espanyola del bronze al Mundial d'aquest estiu, l'asturiana Iana Martín, que ahir feia, de fet, el seu primer entrenament amb el seu nou equip i enviava aquest missatge a l'afició.
7: Que tengo muchas ganas de conocerles, que les esperamos en Fontejau, que estamos preparándonos y creando las conexiones entre nosotras necesarias para llegar súper preparadas y que tengo ganas de verles.
0: I Iana Martín, un dels nous fitxatges estrella d'aquesta Espart Girona, que, com dèiem, té marcat el vermell al calendari aquest dimecres 30 de setembre, la setmana vinent, amb la prèvia de l'Eurolliga. El rival sortirà del duel entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc, que es juga, com dèiem, demà. Per tant, demà ja sabrà el rival l'Unis Girona, un Unis Girona que, com dèiem, demà també juga la final de la Lliga Catalana contra l'altre equip català d'aquesta màxima categoria femenina, que és el Cadí la Seu. I més enllà d'això, aquest cap de setmana, també en bàsquet, en aquest categoria femenina, s'ha disputat la Copa Bages. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
8: Un pavelló ple a vessar va gaudir del torneig que obre la temporada al bàsquet de la comarca. Després de dos caps de setmana de competició, el Manresa Club de Bàsquet Femení va endur-se la final en un partit on l'ASFE de Sant Fruitós va competir contra un equip d'una categoria superior. Les Magenta van acabar guanyant de 9 punts de diferència. Miquel Castillo és l'entrenador de les manresanes.
9: Al final estem contentes perquè ASFE l'any passat estava competint a Copa, hem jugat contra un equip de Copa i ens hem quedat amb la sensació de que l'altre equip estava content perquè havia perdut només de 9 punts. O sigui que això també els he dit a les jugadores que és un treball nostre.
8: La final masculina va ser un duel intens entre dos equips on es va respirar la rivalitat entre el Club Bàsquet Castellet i la Salle Manresa. Precisament aquest estiu molts jugadors han canviat de samarreta entre aquests dos equips. Per sorpresa, l'equip d'una categoria per sota, la primera catalana, va sorprendre un Club Bàsquet Castellet que debutarà a Copa Catalunya. Toni Mañosas és l'entrenador de la Salle Manresa.
10: Molt content pels nanos, perquè al final portem 4 setmanes d'entrenament i estan treballant molt bé, i al final, bueno, la Copa Bages pues, no deixa de ser partits amistosos ja amb l'olor a competició, no?
8: Mentrestant, des de l'organització de l'ASFE ja pensen en la següent edició de la Copa Bages. A més, l'any que ve el torneig coincidirà amb la capitalitat catalana del bàsquet femení per part de Sant Fruitós de Bages.

0: I acabem amb motor, ho explicàvem ahir. Molt bon cap de setmana per al motor català, més enllà de l'actuació discreta de Marc Márquez al Gran Premi d'Àustria de MotoGP i també d'Àlex Rins, Àlex Márquez i Pol Espargaró. Aquest cap de setmana hem tingut ni més ni menys que 3 títols mundials per a pilots catalans. En motocross, el de balsareny Guillem Farrés va ser campió del món en categoria MX2, l'any que ve ja competirà a la categoria reina, el pilot de 23 anys, mentre que la jove lloretenca Daniela Guillén va guanyar el seu primer títol mundial de només 20 anys, guanyant la prova australiana. Qui repeteix és la garenca Berta Bellán, que aquest diumenge guanyava ja el seu tercer mundial de trial, el segon consecutiu a l'aire lliure. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Berta Bellán ho ha tornat a fer. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya. Era l'últim del campionat, aquest passat cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a León, en un freca-freca amb Andrea Rabino. La garenca afrontava aquesta última prova amb 11 punts d'avantatge. Després de la primera jornada dissabte, aquesta distància augmentava fins als 15. Després de la jornada de diumenge, Berta Bellán aixecava el títol, 368 punts, 19 més que Andrea Rabino. Una de les coses boniques de la ràdio són les sensacions i també el so. Aquest és el moment on Berta Bellán arriba després de ser campiona del món.
2: On està la baba? Molt bé. Toto! Orientado.
3: Berta, congratulations on your second world title, eh?
4: Yeah, of course. For me, it's amazing, amazing day, amazing season, and thanks for all the team, Alba and all the sponsors.
1: Una Berta Bellán emocionada, contenta i donant les gràcies a tot el seu equip. Una garenca que ha demostrat que amb humilitat, amb superació i també amb un missatge d'empoderament de l'esport femení i més concretament del trial GP Woman. Un exemple de que els somnis es poden fer realitat i en alguns casos per partida doble.
0: Gràcies, Miqui. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en un última instància, la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants. Un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
7: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
8: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
9: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
10: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
8: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
10: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
8: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
10: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
8: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
10: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
8: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
11: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
8: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
13: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
10: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
13: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
14: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
10: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
9: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
15: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
13: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
16: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
13: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
17: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
13: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
10: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
13: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
18: Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
13: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil

0: de Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
2: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
3: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
2: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació en horari de matí de les 10 a les 2 i també en horari de tarda de les 4 a 6:45.
4: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcellona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
6: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
7: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
5: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
1: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
8: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
1: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden

0: sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
1: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
3: Aquesta decisió doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
2: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
4: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
1: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
4: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
1: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciutat Real.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
5: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
1: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
6: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
1: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
8: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
7: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
1: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
10: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
9: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
11: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
12: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
11: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
13: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
11: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esports Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
14: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
15: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
14: Avui és dia de descans al Centre d'Esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
11: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
16: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
17: Espero que molts nets i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
18: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olímpic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
16: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal i una entitat que torna a situar en Badalona al mapa.
19: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
11: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Esparra Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Marnova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló s'assuma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
3: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
5: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
4: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
6: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
6: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
6: La mesura preveu pujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
4: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
6: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
1: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
4: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
4: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
6: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
4: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
6: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
9: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
4: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
5: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
10: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
4: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
6: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
11: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
6: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
12: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
6: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
4: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
6: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
13: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
6: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
4: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
3: Notícies en xarxa.
4: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
16: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
17: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
15: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
4: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
6: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
4: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades del servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
4: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí, i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
20: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
19: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
4: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
0: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i a Espanya.
21: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
0: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida-Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
6: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
4: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
6: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
4: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
22: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
6: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar al parc d'habitatge assequible 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
4: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La Xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge. I es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
6: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la Xarxa Audiovisual Local, Núria de José.
23: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
6: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
4: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
6: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
1: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
6: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
4: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
2: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
24: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
25: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
26: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
25: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
8: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria, la primera federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu la cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró-Sant Cugat, Palau-Cerdanyola, Vigues i Riells-Manlleu i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
3: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Ja ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
4: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
6: Comença l'Hora Maresme.
3: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en un element gairebé imprescindible en el nostre dia a dia, el cotxe, per anar a treballar, per portar els nens a l'escola, per anar a comprar, al metge, a veure la família o simplement per moure'ns d'un poble a un altre. I moltes vegades, gairebé sense pensar-hi, la primera opció és agafar el cotxe. Per aquest motiu, avui ens volem fer una pregunta. Podríem viure sense vehicle privat al Maresme? De fet, tenim tren al llarg de bona part de la costa, autobusos interurbans, bicicletes, i cada vegada parlem més de mobilitat sostenible. Però la realitat no és la mateixa si vivim al centre d'un municipi ben comunicat, que si ho fem en una urbanització, en una zona més allunyada o en un poble de l'interior. I també hi ha els trajectes entre municipis. De vegades tenim dues poblacions molt a prop sobre el mapa, però arribar-hi amb transport públic pot ser molt menys directe que fer-ho en cotxe. Per tot plegat, avui ens fixem fins a quin punt depenem del vehicle privat. És una qüestió d'hàbits? Ens falta més transport públic? O necessitem millors connexions entre municipis? I si anem encara més enllà, què hauria de canviar el Maresme perquè realment poguéssim dependre menys del vehicle privat? Ho descobrim tot seguit a l'Hora Maresme.
3: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: I comencem, i ho fem, doncs, compartint experiències, i ho fem amb el nostre primer convidat del dia, i en Jordi Prats Avalls, des de Palafolls. Jordi, endavant.
7: Doncs sí, avui volem respondre a aquesta pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? La mobilitat és fàcil a la nostra comarca sense utilitzar el transport o el transport públic? Posem gairebé un exemple pràctic i ho farem amb una d'aquelles persones que es mou molt per la comarca, ja sigui per aficions o per feina. Tenim amb nosaltres l'Artur López, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
8: Bona tarda, moltes gràcies.
7: Gràcies per ser amb nosaltres. Posem-nos una miqueta en situació. El que dèiem, tu ja sigui per estudis o també per la teva feina, que fas diferents bolos amb diferents grups de música, et mous molt per la comarca i sobretot per la resta de Catalunya, oi?
8: Correcte, sí.
7: Mm-hmm. Doncs explica'ns una cosa. Directament et faig la pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? És fàcil la mobilitat per la nostra comarca sense transport propi?
8: La pregunta és molt senzilla, vull dir, sí, es pot viure sense cotxe al Maresme. Ara, això no vol dir que sigui fàcil, vull dir, al final estàs depenent sempre d'un transport que no gestiones tu. Llavors, t'has d'adaptar tu a aquest servei. Moltes vegades, jo faig servir el tren, tant com l'autobús, llavors, el tren sí que és veritat que en aquest moment funciona com funciona, a l'estiu sobretot va molt carregat de turistes, llavors, amb trajectes llargs, jo que em passo el dia de casa a Barcelona, de Barcelona a casa, és un trajecte que abans es feia en 50 minuts i ara ja trigo hora i quart a fer. Mm. Llavors, a l'estiu no hi ha aire, passa calor, hi ha molts turistes, es pot fer, però sí que no és de la manera més agradable. Mm.
7: Això per al que fa al transport públic, que ja sabem com funciona. Però ara, si et presento una alternativa, per exemple, si t'has de moure en cotxe, seria una bona alternativa aquesta no funcionalitat del transport públic o també és un hàndicap?
8: Ah, sí, vull dir, això i tant. Vull dir, al final, també em moc amb autobús, que al final vas per les carreteres de tota la comarca i sí, no és gens complicat. L'únic que, evidentment, doncs, quan passa tot arreu, en hores punta, sobretot a l'entrada i sortida de Barcelona, doncs acumules caravana, però al final això passa aquí, passa allà i passa tot arreu.
7: Mm-hmm. Com ho gestiones tu, Artur? Perquè, com dèiem, no, tu suposo que et citen per qualsevol bolo, no? En un lloc, en una hora. Llavors entenc, bueno, no sé si és fàcil trobar a quina hora has de sortir amb el cotxe per arribar puntual al teu bolo. Depèn del dia, també, i entenc que depèn de les carreteres, no? Però com ho gestiones tu en un dia normal?
8: Clar, jo en transport públic agafo el Google Maps, dic des d'on surto, a on vaig i a quina hora hi vull arribar, i Google Maps em dona les diferents opcions que tinc amb tots els transports públics que tinc a prop amb les hores més properes a la que jo he marcat d'arribada. Llavors, jo també jugo amb una mica de loteria i sempre marco 15-20 minuts abans d'hora d'arribada, perquè si tinc qualsevol incident amb el transport públic, tinc una mica de marge per moure.
7: Clar, i llavors, si parlem, vaja, de transport públic, entenc que no tens aquest problema. Però, clar, si anem amb transport privat, amb el nostre propi cotxe, aquí la complicitat és trobar aparcament moltes vegades, no? Com
8: Correcte.
7: Està el tema de l'aparcament? Per exemple, tu vius a Sant Pol, si no m'equivoco. Has rodejat
8: ara
7: també...
8: Ara m'he mudat, Jordi, ara estic visquera Malgrat.
7: Va, Sant Pol, Malgrat, doncs d'alguna manera, la comarca del Maresme. Com està el tema de l'aparcament?
8: En general, prou bé. En pobles més petitets acabes trobant sempre alguna coseta. Sí que és veritat que pobles més massificats, com podria arribar a ser Calella, és molt complicat trobar aparcament, sobretot ara que ha passat l'estiu. Ara cada cop n'hi ha més, però durant l'estiu és molt complicat, ja que és un poble que viu del turisme i tots els pàrquings estan molt massificats. I sempre has d'acabar aparcant o a la punta de la platja de Turno o a l'altra punta del poble, una mica més cap a la muntanya, es complica bastant. Això amb el que fa als pobles que serien una mica més que d'un del turisme i dels hotels, no? Però la resta de pobles més petitets és bastant senzilla per trobar aparcaments.
7: Mm. Una de les alternatives que es troba, sobretot per al tema de l'aparcament, és utilitzar doncs, zones blaves o zones verdes, depèn de quina zona, de pagament o amb control horari. Tu creus que aquesta és una alternativa, Artur? És a dir, això ajuda una miqueta a la mobilitat d'aquest transport privat i d'alguna manera ajuda a trobar pàrquing?
8: Sí, al final és com tota la vida. Al final, qui més paga té més poder. Llavors, clar, posar pàrquings de pagament, no tothom hi aparca. Llavors, tenim més possibilitats de poder aparcar. Trobo també que hauria d'haver una mica de tot i que cada cop hi ha més pàrquings de pagament que no pas d'ús públic i gratuïts. I crec que tampoc hauria de ser així.
7: T'esperen uns dies també de mobilitat, no? Perquè aquests dies també vas treballant, vas cap a Barcelona. T'ho planteges bé, no? Suposo que aquests pròxims dies també de cara a,

0: cada any. Avui fem números i posem sobre la taula totes aquestes despeses amb en Martí.
1: Doncs sí, avui us proposo fer números. Perquè quan pensem en el que costa tenir un cotxe, normalment pensem en la gasolina i ja està. Però realment, comptant totes les cosetes que s'han d'anar pagant, quan direu que costa tenir un cotxe? Deixo que ho penseu abans no comencin la secció. I és que no només quan anem a posar benzina, sinó comptant també l'assegurança, l'impost de la circulació, el taller, pneumàtics, la ITV, l'aparcament i fins i tot una despesa que moltes vegades oblidem. I és el fet que el cotxe va perdent valor amb els anys. I ho farem pensant en un cas habitual al Maresme, una persona que té un cotxe de combustió que fa uns 15.000 quilòmetres l'any, que l'utilitza per anar a treballar, fer compres, portar els nens, moure's pels municipis de la nostra comarca i, de tant en quant, alguna escapadeta. Així que, som-hi, anem a fer números basant-nos en aquestes dades que us he dit. Òbviament, és una estimació aproximada, ja depèn una miqueta de cada cas, però com ens basarem en això? Comencem, primer de tot, amb la gasolina, que és el que tenim més present. Actualment, el que és la gasolina 95 està al voltant de l'euro amb 90 el litre a Espanya. A mitjans de setembre, la mitjana se situava aproximadament a aquesta xifra. Posem que el nostre cotxe consumeix uns 6,5 litres cada 100 quilòmetres, que també seria una mitjana que hem fet. Si fem aquests 15.000 quilòmetres l'any, necessitarem aproximadament 975 litres de gasolina. A 1,90 euros el litre, això són uns 1.850 euros l'any comptant només combustible. És a dir, 154 euros al mes, uns 36 euros la setmana i aproximadament 5 euros cada dia. I insisteixo, estem parlant només de la gasolina. Ja potser algú s'anirà ficant les mans al cap. Però seguim. I ara parlem de l'assegurança. Aquí hi ha una diferència enorme segons l'edat del conductor. I és que també forma part l'antiguitat del carnet, el municipi, el vehicle i tipus de cobertura. Però per fer un càlcul així senzill, podem posar uns 600 euros anuals. Això són 50 euros al mes, 11 euros i mig la setmana i una horeta amb 65 cada dia. Pel que fa a l'impost de circulació, també pot ser per vehicles de tracció mecànica i és un impost que la quantitat depèn de l'Ajuntament i de la potència fiscal del vehicle. Posem, per fer aquest exemple, uns 150 euros anuals, que això serien 12 euros i mig al mes, més o menys. Però són diners que paguem encara que el cotxe no surti ni del garatge. Així que anem sumant. I per anar sumant, ens anem ara amb el taller, la ITV i els pneumàtics. I és on comencen a aparèixer aquelles despeses que no tenim en els nostres càlculs o que no veiem venir, ja que el cotxe necessita revisions, canvis d'oli, filtres, frens, líquids, bateria, i tard o d'hora doncs arriben els pneumàtics. Segons l'OCU, una revisió rutinària anual pot rondar els 200 euros en un taller multimarca, mentre que els tallers oficials la mitjana és superior i pot variar molt segons la marca. Però nosaltres no farem el compte només amb la revisió. Posem una partida aproximada de 800 euros anuals entre manteniment, pneumàtics, ITV i petites reparacions. Això vindrien a ser 67 euros al mes i aquí encara no hi estem posant una avaria important, perquè si un any, per exemple, toca fer una reparació de frens o reparació molt important o distribució, doncs òbviament, aquesta xifra pot pujar molt i molt ràpidament. Anem ara a un cinquè gasto, i és un dels grans temes, et diria, d'aquí del Maresme, aparcar. I és que si vivim en una casa amb garatge propi, doncs bé, aquest cost és zero mensualment. Òbviament, s'ha hagut de pagar en el seu moment, però el comptarem com a zero. Però si paguem una plaça de pàrquing, podem estar parlant fàcilment de desenes d'euros al mes. I quan anem a comprar, a treballar o fer gestions, també podem acabar pagant el que és la zona blava o bé un aparcament. Per posar un exemple proper, a Mataró la zona blava té una tarifa aproximada de 0,04 euros per minut. És a dir, 2,40 euros l'hora, el que és la tarifa general. Si una persona gasta uns 50 euros al mes en aparcament, doncs ja estaríem parlant d'una suma de 600 euros l'any. I això sense tenir una plaça de pàrquing privada, com hem dit. Però és que ara ara ens n'anem a una despesa que moltes vegades oblidem.

0: i és que el cotxe perd valor. I això és una gran trampa, ja que imagineu-vos que comprem un cotxe per 25.000 euros. Doncs, segons un estudi, es diu que cada any perd un valor d'uns 2.000 euros anuals. Llavors, això vol dir que si ja el fas durar durant 10 anys, en cas de vendre't aquest cotxe, doncs ja haurà perdut un total de 20.000 euros. Llavors, clar, anem sumant moltes cosetes. No sé si aquesta secció, la veritat, haurà ajudat o més aviat haurà fet endur les mans al cap algú que algú altre. Però, com a resum, els gastos que es queden anualment són de 1.850 euros al mes en gasolina, 600 en assegurança, 150 en l'impost de circulació, 800 en el manteniment, 600 en aparcament i la pèrdua de valor del vehicle és d'uns 2.000 euros l'any. Per tant, estem parlant de 6.000 euros l'any aproximadament, que això serien 500 euros cada mes, uns 115 euros cada setmana i aproximadament 16 euros i mig cada dia. Així que recordem que estem parlant només d'un exemple hipotètic que hem posat, però sí que hem intentat agafar doncs, una situació comuna que ens pot passar a tots el dia a dia aquí a la nostra comarca i està clar doncs, que bé, hem de prendre consciència sobretot dels gastos que tenim i el cotxe és una de les grans fonts de despesa que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Així que res, us deixo amb la següent secció i em sap greu haver hagut de fer una mica d'abogat del diable en aquest cas, però vindrem amb seccions més alegres seguríssim.
1: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
2: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
3: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dintre de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure encara més la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració del Maresme, que la vam presentar a Mataró i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític i ens van dir que estàvem d'acord amb el que presentàvem i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Fer restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embús serà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C30 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Aquesta és la veritat.
2: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors, bici tampoc, perquè, clar, poder si t'has de desplaçar doncs, molt, doncs no l'agafes.
3: No, realment és el que acabo de dir des del principi. Vull dir, té que haver una alternativa. O sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que baixin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró. Autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxe sí o si cotxe no, és ridícul. Per què? Perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe. Sí. És que tenim que anar en cotxe, vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
2: Per acabar, res, simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que, és inevitable que últimament, doncs, el tema de la contaminació s'ha anat parlant molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però l'ús del cotxe elèctric doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
3: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Pues, tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja et dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment, de cara a un futur pròxim, però no un futur llarg, a llarg termini. Pensem que la contaminació, des de que s'ha obert la C32, aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%. El qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim. Pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, pues el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, que és imprescindible. Si no, no farem mai res.
2: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme i res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
3: Vale.
2: Vinga,
3: adéu.
1: Després de tot el que hem parlat, recuperem la pregunta del dia. És viable viure al Maresme sense cotxe? Volíem proposar el repte de venir a la feina amb transport públic a un dels nostres col·laboradors, però què millor que parlar-ho amb algú que ho viu en la seva pròpia pell. De fet, la nostra companya, la Laura Espanyol, arriba cada dia en transport públic a la feina. Oi que sí, Laura?
4: Doncs sí, vinc a la ràdio amb transport públic perquè sóc una de les persones que no tenen cotxe propi, que sincerament em pensava que eren menys persones les que havien pres aquesta decisió al Maresme, però segons les dades de l'IDESCAT, a la comarca del Maresme hi ha 213.791 vehicles registrats, dada que ens deixa amb 696 vehicles per cada 1.000 habitants. O sigui, un 30% dels habitants del Maresme no tenen vehicle, entre els quals estic jo. Si parlem concretament del meu cas, tinc la sort de viure a Pineda i treballar a Malgrat, que traduït a la R1, la línia de tren d'aquí al Maresme, són dues parades de tren. Per tant, per venir a la ràdio trigo una mitja hora des de que surto de casa fins que entro per la porta, uns 10 minuts més dels que trigaria si vingués en cotxe, sense comptar l'estona que trigaria en aparcar, que això no
1: clar,
4: ho tenia calculat.
1: L'estona que trigaries per aparcar i també depèn del trànsit a aquella hora.
4: Exacte. Però realment el trànsit seria una mica equiparable a que el tren sol anar tard.
1: Clar.
4: Llavors, realment, quan trobes trànsit, podries equiparar-ho a això, que el tren pot anar tard, per tant, ja no ho he comptat. Són uns mitja hora amb tren, 20 amb cotxe, i ja els altres factors poden anar variant. De fet, jo tinc sort, que és el que deia, perquè són dues parades, però la línia de rodalies d'aquí al Maresme és de les més febles per la seva proximitat al mar i pel mal estat de la seva estructura. Plataformes de monitoratge de transport registren habitualment que la fiabilitat ronda el 73% en els darrers mesos, amb una mitjana de prop de 20 incidències mensuals relacionades amb avaries mecàniques, robatoris de coure o problemes de senyalització. Que a causa d'aquestes incidències és el que dèiem, la puntualitat global de la xarxa cau sovint a mínims històrics, com per exemple aquest darrer mes es va registrar un 45% de puntualitat general. També hi ha aglomeracions que es creen a primera hora del matí. Els trens direcció Hospitalet només hi trobem seients els que pugem des de pràcticament l'inici de la línia. Però tot i així, la R1 podríem dir que funciona relativament bé perquè al cap i a la fi et porta als llocs, moltes vegades amb retard o esperes interminables, però arribar acabes arribant. Però sí que em volia centrar també en què passa quan volem anar a l'interior de la comarca, perquè depenem de la xarxa d'autobusos municipals, ja que la línia de tren no s'endinsa cap a l'interior del Maresme. Viure sense cotxe és una inversió de temps i aquesta inversió es nota sobretot quan has d'anar a pobles com Sant Cebrià de Vallalta, o Rius, Tallà o Alella. Per exemple, per arribar des de Malgrat a Sant Cebrià de Vallalta, amb cotxe és un trajecte de 20 minuts. En canvi, en transport públic és una combinació de tren i autobús d'una hora i quart, gairebé una hora més que amb vehicle propi.
5: Clar, perquè depenent no de cada poble on tingui ubicada l'estació de tren, Malgrat l'estació de tren està pràcticament al centre, oi?
4: Sí, exacte. Però, per exemple, a Santa Susana, que és just al poble del costat, són uns 20 minuts caminant tranquil·lament des del centre del poble.
5: Per tant, doncs això, no? Que cada poble té unes característiques diferents. I em anaves a comentar el cas d'Òrrius.
4: Sí, per exemple, per anar a Òrrius són 2 hores amb transport públic agafant la R1 i 2 autobusos davant dels 40 minuts que seria amb cotxe des de Malgrat. Però, entenc Malgrat, però també des de la zona de l'Alt Maresme. També per anar a Tallà o Alella ens passa el mateix. Són viatges que amb cotxe serien de 40 minuts i amb transport públic es transformen en 1 hora i 20. O pitjor, perquè també no és només el temps del trajecte, també depèn de serveis interurbans on si perds el bus de tornada perquè la reunió de feina s'ha allargat uns 5 minuts, estàs venut. Vull dir, potser et passa un altre autobús al cap d'una hora, en comptes de 5 minuts com potser estem acostumats a ciutats o capitals.
5: Continua, Laura.
4: Sí, perdona.
5: No, tranquil·la.
4: També que
5: potser esperaves que et digués alguna cosa.
4: No, tranquil. A part de si perdem l'autobús, això que dèiem, de que potser has d'esperar una hora al següent, també hi ha els retards del tren, que és el que també ho dèiem abans, vull dir, la línia, per molt que arribis, pràcticament cada dia hi ha uns minuts de retard i quan no tens tanta sort, a vegades són 20 minuts, mitja hora o una hora. També hi ha el fet d'agafar el tren per si de cas per evitar aquests retards, que ja implica més temps i més planificació a l'hora de moure't amb tren i autobús i bueno, amb transport públic en general. Necessites molta planificació. Com hem parlat abans, es nota a la butxaca també, perquè a nivell econòmic no has de pagar la lletra del cotxe, ni l'assegurança, ni els impostos, ni les revisions del mecànic, la benzina, que ara mateix està altíssima, ni zones blaves per aparcar. Simplement, actualment el bitllet mensual et costa 21 euros. Vull dir, això, en comparació amb un cotxe, està superbé.
5: Clar.
4: Però sí que és veritat que davant d'una urgència a la nit, que no solen haver-hi trens i els autobusos nocturns tenen més... Bueno, passen menys sovint que per al dia. Depens o d'un taxi o, si tens sort, d'algú que tingui cotxe que et pugui portar. O sigui que no tothom dormiria tranquil si... davant d'una urgència no tens com anar doncs, a l'hospital, per exemple, o a on sigui.
5: Llavors, Laura, la teva conclusió...
4: Ai, perdona.
5: No, la teva conclusió quina seria al final? Doncs val la pena tenir cotxe vehicle privat o val més la pena esforçar-se una mica més i anar amb transport públic?
4: Jo crec que si vas amb transport públic... t'has de planificar. Sí que si treballes a l'interior perds molta estona anant anant a treballar, però si tens la sort, com tinc jo, d'anar de treballar al costat de casa, diguéssim, doncs el transport públic és una bona opció. Ara ja no parlem de l'oci i això, que sí, ja depens de tenir amics amb cotxe.
6: Clar, clar.
4: Però sí, com a viure es podria viure.
6: Molt bé, Laura, moltes gràcies per l'espai. Fins ara.
4: Fins ara.
6: Vinga, va, som-hi, arribem a la meitat del programa i anem a fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bona tarda. Avui nova jornada marcada per l'estabilitat, amb alguns núvols baixos que hem pogut veure a conseqüència d'aquest vent d'origen marítim que, carregat d'humitat, doncs, ha afavorit la formació d'aquests núvols. Les temperatures també han baixat una mica en comparació a les d'ahir. Les màximes més altes, 28-29 graus, ahir s'arribava als 31 puntualment, als 32, i esperem doncs, un inici de tardor aquesta propera matinada, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, marcat pel temps pràcticament estiuenc. I és que demà tornarem a tenir estabilitat, sol i temperatures una mica més altes en relació a d'avui, però és que dijous sembla que tocaran sostre i alguns, pràcticament totes les màximes quedaran per sobre dels 30 graus i algun valor podria arribar fins als 33. Per tant, ambient càlid encara els propers dies, això començaria a canviar una miqueta entre divendres i el cap de setmana, amb temperatures que baixarien una mica, tampoc no massa, i amb més núvols, sobretot de cara a diumenge.
8: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
6: Doncs va, seguim avançant. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Comencem doncs, fixant-nos en què es diu el Maresme.
4: Doncs mira, al Maresme tenim que una quinzena de municipis han posat àrees de servei al llarg de la ruta Eurovelo 8 perquè sigui més fàcil moure's en bicicleta per la comarca. La ruta travessa la Mediterrània des de Cadis fins a Xipre i, a diferència de la de França, que està molt avançada, aquesta encara té molts trams incomplets o que passen per carreteres ordinàries. Tot i aquesta mancança, al Maresme, el Consell Comarcal ha fet una aposta decidida per la mobilitat en bici i ha aprofitat uns fons Next Generation que han posat instal·lacions de suport en 17 municipis, entre els quals hi ha Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar, vull dir, 17 municipis, com dèiem. Es preveu que tots els punts de suport estiguin operatius a l'octubre, cada ajuntament ha triat el que li ha semblat millor, i també per combatre els efectes de la calor, en una desena de municipis també s'han posat fonts i illes de frescor. Per exemple, a Vilassar hi ha taules de pícnic i una coberta amb teixit de coco que dona per un respir a qui s'hi atura.
6: Molt bé. I en clau internacional, en què ens fixem?
4: En clau internacional ens fixem en que l'Organització de les Nacions Unides alerta que els éssers humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts després que a principis de mes l'ONU ja expressés la seva preocupació i demanés una regulació urgent de la tecnologia. El panell d'IA de l'ONU ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes quan uns agents d'OpenAI van hackejar l'empresa. Als especialistes els preocupa que l'incident va tenir lloc al món real i no en un laboratori, que és un entorn controlat on els investigadors poden fer un seguiment de totes les variables. Aquests autors avisen que aquell episodi va fer saltar pels aires les tres condicions que poden comportar la pèrdua de control d'una intel·ligència artificial: la desviació o desalineament de l'objectiu definit pels humans, la capacitat de dur-lo a terme i un entorn que ho permeti. De fet, l'informe alerta que en aquest cas els agents ja han adoptat objectius propis, han infringit deliberadament les instruccions de seguretat i han intentat ocultar les seves accions.
6: Perfecte, i el tema curiós del dia?
4: Com a curiositat tenim que els veïns de Cassà de la Selva, el gironès, ja han triat quina hauria de ser la bandera del municipi. La votació no obliga a res, de manera que ara la pilota és a la taulada de l'Ajuntament, que haurà de decidir si es fa la seva proposta i engega els tràmits legals per aconseguir-ho. El grup de recerca i estudis cassanencs va començar el procés de triar la bandera fa un any i mig i va encarregar 4 dissenys diferents. Des del 12 de setembre passat, cada veí ha pogut votar el que més li agradava. L'opció guanyadora és la més diferent de totes les que s'han presentat. És un fons blau intens amb la silueta al centre d'una alzina surera amb les arrels i les branques de color blanc. El disseny és de Xevi Forroi, en col·laboració amb la mateixa entitat que ha organitzat la votació. Les altres tres opcions tenien com a tret en comú dues franges horitzontals, una verda com a símbol dels boscos de les Garbarres i una taronja com el tronc, com el color del tronc de les sureres quan en treuen les escorces.
6: Molt bé, Laura, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Tu diràs què estem preguntant avui? Sí, tu mateixa.
4: Avui estem... Sí, perdona.
6: Tranquil·la.
4: Avui estem preguntant, en relació amb el tema del dia, als nostres oients els hi preguntem si van en bici per aquí al Maresme.
6: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui al programa. Laura, gràcies, fins ara.
4: Fins ara, merci.

0: I va, avui tornem a l'any de la Picó i ho farem amb una ullada al 1955. Anem força enrere, Oriol?
1: Doncs sí, Gemma, mira, avui volem fer aquesta ullada, explicar coses d'abans, conèixer coses d'abantes, que deien, anem fins a 1955, en aquest cas, amb aquesta secció, avui amb el Xavi Obon i la Martina Calvo.
2: Avui ens n'anem fins al 1955, un any que va donar per a moltes coses, algunes de molt serioses, d'altres de curioses, i alguna que, si ets d'Arenys, et toca directament al cor.
3: Per exemple, a Montgomery, Alabama, l'1 de desembre, una dona afroamericana de 42 anys, Rosa Parks, es va negar a cedir el seu seient de l'autobús a un passatger blanc.
2: La van detenir. I aquella detenció va desencadenar el boicot als autobusos de Montgomery. 4 dies després, es va crear l'Associació per al Progrés de Montgomery i en van posar al capdavant un jove pastor de 26 anys, Martin Luther King.
3: El boicot va durar 381 dies. I una dada important, Rosa Parks no va ser la primera persona que s'havia rebel·lat contra aquella segregació. 9 mesos abans, un adolescent de 15 anys, Claudette Colvin, ja havia estat detinguda per negar-se a cedir el seu seient.
2: I del moviment pels drets civils a Hollywood. El 30 de setembre va morir James Dean.
3: Tenia només 24 anys. Conduïa el seu Porsche 550 Spyder, que havia batejat com a Petit Bastard, i ho feia camí d'una cursa a Salinas quan va tenir l'accident a Califòrnia.
2: I aquell mateix any havia estrenat A l'est de l'Eden. Rebel sense causa encara no s'havia estrenat quan va morir.
4: You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No, you use every other phony excuse.
3: Un altre protagonista del 1955 va ser Alexander Fleming. El 18 de setembre, a Chichon, s'inaugurava el que es considera el primer monument del món dedicat al descobridor de la penicilina.
2: Fleming havia mort 6 mesos abans i va ser la seva vídua, Amalia Fleming, qui va inaugurar-lo. I encara una dada entranyable. El monument es va pagar amb una subscripció popular entre els habitants de Chichon.
3: I sense marxar gaire lluny, aquell estiu passava una cosa ben curiosa a Mataró. El 28 de juliol, les santes Juliana i Semproniana van anar al fons del mar.
5: Wow, el mar! Wow, el mar!
2: Exactament. Una escultura de plom de les patrones de Mataró es va submergir davant del litoral, a la zona coneguda com la Boia.
3: A uns 7 metres de profunditat i a una milla de la costa. La iniciativa era de Josep Maria Diamant i Jaume Arenas, vinculats al CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines.
2: I això de les santes sota l'aigua segur que desperta records entre molts mataronins.
3: I del mar de Mataró pugem fins als Pirineus. El 21 d'octubre de 1955, el govern espanyol va declarar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es convertia en el 5è Parc Nacional de l'Estat i el 2è dels Pirineus, després d'Ordesa.
2: El parc original ocupava unes 9.851 hectàrees i se situava inicialment entre els termes d'Espot i Barruera. Amb les ampliacions posteriors, el territori protegit s'ha estès per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Avui és l'únic parc nacional de Catalunya.
3: I aquell mateix 1955, al Pallars Sobirà, entrava en funcionament la central hidroelèctrica Espot Salt de la Torrassa, vinculada al Pantà de la Torrassa, un embassament de la Noguera Pallaresa situat entre la Guingueta d'Àneu i Espot.
2: El nom de la Torrassa no és casual. Ve d'una antiga i gran torre de guaita que hi havia en aquell indret.
3: I ara, una notícia que a Arenys segur que ens toca més de prop. El 1955 també és l'any en què van arribar els nostres gegants.
2: En Tallaferro i na Flor d'Alba. Els va construir l'artesà Domènec Humbert i els va costejar Josep Pons i Vila, que els va cedir a la vila d'Arenys de Mar. Es van estrenar el 8 de juliol de 1955. Vigília de Sant Zenon.
3: I mira quina curiositat. Per modelar-los, Humbert es va inspirar en dues cares molt conegudes del cinema de l'època. Cornel Wilde, per a Tallaferro, i John Fontaine, per na Flor d'Alba.
2: I encara una altra curiositat. Es va pactar que els gegants fossin únics, però sense destruir-ne el motlle.
3: I això explica que a Premià de Mar hi hagi uns gegants amb els mateixos rostres que els nostres. El vestuari i alguns detalls canvien, però la cara és la mateixa.
2: O sigui que, en certa manera, tenim família gegantera escampada pel Maresme. I fins aquí el nostre viatge pel 1955. La setmana que ve tornarem amb un altre any i més històries de l'any de la Picó.
3: I ara us deixem amb Domenico Modugno, un dels grans noms de la cançó italiana i una de les seves peces més estimades, Vecchio Frac.

0: El viejo frac, Gemma? Sé que l'any de la Picó, 1955, no hi eres, no, encara, Gemma?
1: No hi era, i a més, clar, aquesta cançó... Potser en Sergi Ferrer, que és una persona doncs, molt entesa amb el món de la música i el cinema, la coneix.
2: No?
1: No,
2: ja,
1: ostres,
2: ja t'ho penso que no.
1: M'has decepcionat, Sergi.
2: Massa antic, massa antic.
1: Massa antic, massa.
2: Tampoc és el meu estil,
1: No,
0: és que
1: no.
0: És clar, és que l'any de la Picó és això, clar. És una cosa molt antiga, no podem parlar d'abans d'ahir, tampoc.
1: No, no, totalment, totalment. Si cal anar enrere, doncs, si va doncs, molt lluny. Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies. Com sempre, ens escoltem la setmana que ve amb una nova secció.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: I avui us portem un nou episodi de llibres amb la nostra col·laboradora, la Mar Arenaza. Avui ens parla del llibre Anhelo de Raíces, una lectura autobiogràfica sobre la vida lluny de la ciutat, que ens servirà per relacionar-ho amb el tema que tractem avui al programa. Endavant!
2: Bé, doncs, nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, com sempre, qui ens acompanya. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bé.
2: Com sempre, introdueixo el tema del dia,
1: sí.
2: Ens parles una mica del llibre que ens has preparat i a partir d'aquí doncs, anem tirant, no? Avui, tema, no sé si delicat, perquè portem dos seguits de transport, però podríem viure sense cotxe al Maresme? Pregunta, tot això perquè és la Setmana Europea del Dia Sense Cotxes.
1: Sí.
2: Jo crec que aquest Dia Sense Cotxes va molt derivat al llibre que ens portes avui.
1: Sí.
2: Què ens portes?
1: Val, porto un llibre que és molt bonic, preciosíssim, que es diu Anhelo de Raíces, de la May Sarton.
2: Vale.
1: Val, és una senyora que ja va morir de fa uns anys i que va decidir canviar de vida. Ella ja era gran i va decidir doncs, comprar-se, ella és nord-americana, una casa vella, antiga, a New Hampshire, saps? Allò en medio de ninguna parte.
2: Rural, sí.
1: Allò
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: Rural. I, pues, bueno, arreglar-la i canviar, doncs, tota una estructura que ella havia estat visquent, pues, canviar-la, no? I llavors, doncs, jo això ho relaciono amb el que si es pot viure sense cotxe al Maresme, perquè també implica, doncs, un canvi, no?, de mentalitat. Perquè una cosa és no tenir cotxe, una altra cosa és no poder-se moure, que són dues coses diferents, no?
2: Correcte.
1: I que jo crec que, bueno, que es podria aconseguir si canviéssim una miqueta, no?, el paradigma.
2: Vale.
1: Que és el que presenta aquest llibre, que és totalment biogràfic. I llavors, doncs, parla d'això, no?, de com ella, doncs, decideix anar-se'n aquí, en aquesta nova casa, fer créixer un jardí, relacionar-se amb els veïns, no?, després d'una vida així com diferent, i com ella doncs, això ho va transformant i ella doncs, va vivint molt millor i molt més en concordància amb el que seria doncs, la vida més natural, no?, més tranquil·la, amb més serenitat.
2: Que parlaríem dels Estats Units, que és un, bueno, és un país amb unes grans extensions i és inevitable doncs, que hi hagi zones on hi hagi doncs, cases independents, no?, rurals, que es diria. Però aquí, clar, parlem del Maresme. El Maresme no és tan habitual, i més ara, no?, que s'està urbanitzant tot.
1: Sí.
2: Parlaríem d'una urbanització apartada del centre de la ciutat, si ens anem a Calella, per exemple,
1: exacte,
2: que aquí entraríem en un dilema de que sí que necessites cotxe relativament perquè t'has de moure, per exemple, per anar a fer la compra.
1: Clar, no? Has de... sí, però a vegades igual no és que prohibir el cotxe, sinó que n'hi hagin menys, moure't clar amb els veïns, o, saps allò...
2: O tenir un hort,
1: o
2: no?
1: O tenir un hort, i... sí, sí, sí, no? O estructurar-te la compra i, de més, per utilitzar-lo el menys possible. Clar, són eleccions de vida, també, no?
2: Sí.
1: I ja et dic, una cosa és que no hi hagi cotxe, una altra cosa és que no hi hagi mobilitat, perquè si no seria com tornar a l'època medieval. Vull dir que ja devia tenir el seu. Però, bueno, tot era com més complicat, no?
2: Sí,
1: vull
2: sí,
1: dir
2: sí,
1: que
2: sí.
1: El que sé que és cert és que, clar, el Maresme, entre el tren, els autobús, vull dir, i que estem tots bastant junts, relativament, no? Almenys la banda aquesta més de la costa i així, doncs, bueno, es pot plantejar, no?, de fer-ho d'una manera diferent.
2: Bueno, i més, si parlem de Calella, potser hi ha altres localitats, però els que som de Calella, almenys, la sort que tenim és que ens podem moure per la ciutat, doncs, relativament a peu,
1: sí,
2: perquè et travesses Calella, doncs, en rem 15 minuts.
1: Sí.
2: Llavors, si t'has de moure per la ciutat, doncs, potser no cal el cotxe, en aquest cas, no cal convertir-se en l'autora d'aquest llibre.
1: Sí, amb una eremita,
2: exacte,
1: ja.
2: Però sí que... I és un tema també el transport públic, ja ho vam comentar anteriorment, doncs, que és bastant delicat. Sí. Per acabar aquest episodi, sé que ara és més curt, Mar, però bueno, com fem sempre, a qui sí. el recomanes aquest llibre? Que t'ho pregunto sempre al final de tot.
1: Sí, doncs jo crec que és, sobretot per gent que li agradi llegir llibres biogràfics, o sigui, que expliquin els autors vivències pròpies, que és una relació com molt directa amb l'escriptura, i també de com s'avança amb aquest canvi, no? Aquest canvi de vida, perquè ella ho va explicant amb molt de carinyo, no? I amb molt de sentit de l'humor, també, no? Coses que no estàs acostumada i de cop dius, ostres, i ara què faig, no? Uh-huh. I en aquest sentit de vivències molt directes i gent amb curiositat.
2: Molt bé, doncs ens apuntem a aquest llibre. Esperem també que en relació al tema del dia, doncs, el tema del cotxe es pugui reduir una mica gràcies al transport públic, que també ha d'anar una mica a l'alça, cosa que és complicada, però bueno... Ho dic aquí en fluix, perquè sí. no m'escoltin massa,
1: no,
2: però
1: no,
2: bueno,
1: però és
2: que és inevitable.
1: És complicat.
2: Inevitable. Mar, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.
1: Merci.
3: I als tastets d'avui aprendrem a dir bé les expressions al nostre dia a dia amb en Martí Capçada. Endavant.
4: Gemma, ara comencem amb els tastets, que estem tenint un petit problema.
3: No passa res.
4: Però els tastets d'avui, recordar que farem una petita explicació d'aquelles paraules que potser diem malament o expressions de castellanismes, però que tenen realment la seva forma correcta.
3: N'hi ha una? Així que... Mira, m'has fet pensar digue'm. En una... primer de tot, abans de tot, sol te'n pots en sortir amb el tema del problema tècnic?
4: Crec que sí.
3: Vale, perquè potser aquí em poso a parlar.
4: A veure quina tens, Gemma,
3: d'expressió. Mira, molta gent diu arrel d'aquell dia que em vaig trobar amb tal, és arran de...
4: Mira, és una d'aquestes que tractarem durant la secció d'avui. Així que, Gemma, ara sí que
3: molt
4: sí,
3: bé.
4: Després d'aquesta que ens has iniciat, veurem quina us porto.
3: Som-hi.
4: Doncs sí, avui en un tastet de llengua de l'Hora Maresme que us faré jo mateix, dedicarem uns minuts a parlar de llengua catalana. Però tampoc sense posar-nos del tot acadèmics, perquè hi ha paraules i expressions que potser diem cada dia amb tota la tranquil·litat del món i que de tant sentir-les ens semblen absolutament normals en la nostra llengua. Però el que ens hem de preguntar és si les diem bé o no. I moltes, doncs, malauradament... És un no. Per tant, avui repassarem alguns errors molt habituals, molt d'ells per la influència directa del castellà. Comencem per una de molt típica, el famós bueno. Un exemple seria, bueno, doncs ja ho farem demà. Segur que l'heu sentit o l'heu dit mil vegades. En català, doncs, tenim alternatives com bé, doncs bé, d'acord, o fins i tot va, depenent del context. Uns exemples serien bé, doncs ja ho farem demà, va, ja en parlarem. Un altre que també se'ns escapa moltíssim és el vale. Quedem a les 8, vale. En català, doncs, podem respondre d'acord, entesos, fet, va bé, o simplement va, també. I ara un altre que també genera molts dubtes. Anirem fent així una bateria, avui. Parlem del tinc que. Demà tinc que anar al metge. Doncs no, aquesta tampoc està ben dita. Hauria de ser demà he d'anar al metge. Per tant, tenir que fer alguna cosa que expressa obligació és un calc del castellà tener que. En català, haver de. Vinga. Obrim un altre parèntesis. De moment ja n'hem dit unes que jo crec que diria que pràcticament tots, per desgràcia, anem colant en el nostre dia a dia. Però ara una altra de molt clàssica és el m'adona igual. Aquesta construcció també ens arriba directament del castellà, però és que podem dir, per dir-ho correctament, m'és igual, tant me fa... o no m'importa. I, de fet, tant me fa és una expressió ben nostra que val la pena conservar. Seguim. Què dieu vosaltres? Algo o alguna cosa? Vols algo per beure? Doncs en català estàndard diríem: vols alguna cosa per beure? I passa una cosa semblant amb el pues, ja que a vegades estem parlant perfectament en català i de sobte diem un pues no ho sé. Doncs aquí tenim el nostre estimadíssim doncs, que ben dit seria doncs no ho sé. Això un altre cas. Ara anem a una expressió una mica més traïdora, perquè potser no ens n'adonem ni que és una interferència. I és el menys mal. En català correcte podríem dir l'encara sort, el sort que o per sort. Un exemple seria encara sort que portava per aigua. Un altre molt habitual també és el que va. Jo no he fet res. En aquest cas, segons el context, podem dir i ara, que, de cap manera, o altres expressions equivalents. I aquí és on descobrim una cosa interessant. I és que moltes vegades no és que el català no tingui una manera de dir-ho, sinó que hem deixat d'utilitzar expressions pròpies perquè en tenim una altra molt més present al nostre voltant. Així que acabem amb una altra que també escoltem molt constantment i és el a veure què passa. Aquí atenció, perquè a veure sí que és correcte. El problema és que arriba quan escrivim a veure què passa o confonem a veure amb el verb haver. Si estem parlant de mirar, comprovar o esperar un resultat, es diu a veure què passa, a veure si demà fa sol. Sempre separat, el a veure. I fins i tot aquí, en aquest petit examen de català quotidià. Llavors, segurament avui n'hem descobert alguna coseta que diem en el nostre dia sense adonar-nos-en. I la gràcia, doncs, no és parlar amb por per equivocar-nos, sinó tot el contrari. Conèixer més recursos per poder triar com volem parlar i parlar-lo correctament, ja que hem d'enriquir el que és la nostra llengua. I aquí, doncs, amb els nostres tastets de llengua sempre intentem donar-vos una petiteta píldora per conservar el català i mantenir-lo durant les futures generacions. Així que fins aquí aquesta secció i ens escoltarem la setmana que ve amb un nou tastets de llengua, en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística.
3: Molt bé, doncs de totes aquestes expressions que estan maldites i que a vegades doncs, normalitzem en el nostre dia a dia, us vull preguntar, companys, quina expressió és la que més feu servir de forma, doncs, sense donar-vos compte? Martí, ja que has començat tu amb la secció, quina és la paraula o expressió que acostumes a dir que no està bé?
4: Doncs mira, Gemma, jo faig servir molt una que, de fet, ja ho he comentat algun cop, que me la van preguntar al Gran Dictat, que hi vaig participar, i la vaig fallar, de fet, que és la de cuidado, quan s'acosta, per exemple, un cotxe a la carretera i vols avisar algú i dius cuidado, és compte, com es diu correctament. El que veig que és, no sé, tinc el cuidado, no sé si és per aquesta experiència que tinc o alguna cosa, però molt interioritzat. Així que és una d'aquestes paraules que he de mirar d'anar canviant en el meu dia a dia.
3: Mm-hmm. Martres Serres, hi ha alguna cosa que diguis malament, tu?
5: Intento sempre parlar també com puc el català, perquè quan escolto que algú s'equivoca, òbviament no estic tot el rato corregint, però sí que és alguna cosa que dic, ostres, això crec que ho pots millorar, com el tinca, no? Que moltes vegades li corregeixo a ma mare. O aiga, ella diu, en lloc d'aiga, no sé per què.
3: Aiga, sí.
5: Tu també t'has trobat de gent, o els avis?
3: Sí, més gent d'altres generacions, col·legi, llàpid, canalla, paraules...
5: Hòstia, el llàpid, sí.
3: Sí, paraules que deien abans, no?
5: Doncs, això, que m'enrotllo, si no, la paraula, com en Martí, el cuidado, l'utilitzo moltíssim, el tinc molt interioritzat, com ha dit ell, tot i que em repeteixo, doncs l'ha dit i dic, ostres, també l'afegiré, i l'altre és el bueno.
3: Molt bé, doncs va, tenim un minutet, m'agradaria també escoltar la Laura, en Jordi i en Sergi. Laura, hi ha alguna paraula que diguis malament?
6: Jo dic molt bueno.
3: Vale.
6: Sí que també vaig fer molt de treball per deixar de dir pues, i ara sí que dic bastant sovint el doncs.
3: Molt bé.
6: I m'he apuntat també que el menys mal, jo el dic malament, hauria de ser encara sort, però jo dic menys mal. Jo ho he traduït una miqueta més encara.
3: Molt bé. Companys, em sap greu. Jordi i Sergi, ens escoltem demà, si us va bé.
7: Cap problema.
3: 30 segons que ens queden de programa. Gràcies a tots i demà tornem amb un nou tema del dia. Adéu.
8: Hora Maresma.
7: des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat del conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incompleix por així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes a la salut física tenen a veure des de privació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
4: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
5: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
6: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
7: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
6: Rambla 54 és un passeig humanístic.
7: Gràcies per aquest concepte.

0: hacer una no tirar adelante. Nosotros nos pareció que a lo mejor a nivel de iniciativa privada podíamos hacerlo, pero no porque tuviéramos vocación de hacer una cosa a nivel de iniciativa privada, porque ha sido mucho el dinero invertido y mucho el tiempo invertido, sino porque creíamos también que íbamos a tener el apoyo suficiente de las instituciones y demás, que luego se ha dado de forma muy parcial, con menos entusiasmo del que nos hubiera gustado. Pero eso no, en fin, no nos ha restado ni un mínimo de ilusión, ¿no? Y seguimos, bueno, de hecho, creo que ahora, Tiana, se cumplen 6 años, corrígeme, desde que lo inauguramos. Y me parece que llevamos ya 24 exposiciones temporales producidas. Es decir, que es un museo muy vivo y que, bueno, y que ahí está, y sigue. Y que yo invito, desde luego, a que, como mínimo, a que alguien vea la web y vean los comentarios de todos los visitantes, porque quiero presumir de que es el museo con mejor valoración de tots els que hi ha en Espanya, creo jo.
1: I escolta, Diana, tu t'ho expliques com és que això ha de tirar endavant gràcies a una iniciativa privada? Com és que l'administració no s'ha interessat pel còmic, amb el patrimoni tan ric que té des de fa molts anys a Catalunya?
2: Doncs la veritat és que no m'ho explico. És a dir, jo suposo que en general Barcelona i Catalunya hi ha molta oferta cultural, llavors és difícil, no?, que les institucions puguin, diguéssim, ajudar a tothom, no? Però realment un museu com aquest, que és únic a Catalunya i a Espanya, diguéssim, esperàvem, no?, que tinguis més acollida, perquè, com deia el Paco, nosaltres no tenim vocació o teníem ganes de fer alguna cosa privada, ho vam fer perquè sentim que hi ha una necessitat de que hi hagi un museu del còmic, però nosaltres estem oberts a que sigui totalment públic, o sigui, a cedir la nostra col·lecció.
3: No vull posar el dit a la nafra, però el Paco té raó, perquè no es tracta només de mirar enrere i veure una producció absolutament flipant de fa molts anys de còmic i moltíssima cultura, sinó de mirar endavant. És a dir, tenim a Barcelona una de les millors escoles de dibuix i de còmic, jo crec que de l'Estat, i que cada vegada que es convoca el Saló del Còmic, no?, es venen totes les entrades. Vull dir que afició n'hi ha moltíssima, i futur dedueixo que també.
0: Sí, sí. No, y no solo eso, sino producción. Es decir, todo lo que se produce y se ha producido desde principios del siglo XX hasta hoy, yo diría que un 70% corresponde a Cataluña, a Barcelona en concreto. Incluso alguna editorial de Sant Cugat también hubo en los años 50 que hizo una colección preciosa. El resto es Valencia y Madrid en menor medida. Es decir, es sorprendente que, teniendo toda la riqueza que tenemos, que además es una riqueza que te explica a través de los cómics, te explica la historia del país, te explica la historia de la sociedad, te explica costumbres, cambios, ves la evolución. Es que está absolutamente todo en el museo, me refiero, cuando vas viendo un poco todas las salas que van por décadas y demás. Y con esa importancia, yo creo que antropológica incluso, que tiene el cómic, el museo, es curioso que no tengamos un poquito más de receptividad o de sensibilidad por parte de a quien le corresponda. Es decir, porque nosotros lo hicimos pensando que efectivamente íbamos a tener alguna ayuda importante. No importante porque consideremos que, en fin, no hemos hecho esto para ganar dinero. De hecho, estamos perdiendo dinero y empleando dinero, pero nos parece que tenemos que seguir, porque tenemos que seguir aportando por algo en lo que creemos, ¿no? Y, bueno, pues más adelante se verá, ¿no? Pero de momento ahí seguimos.
3: Jo crec que ja tenim l'oient seduït per anar fins al museu amb aquesta passejada, a més, que ens descrivia la Carme. Si ho planifica per aquest cap de setmana, per exemple, què hi trobarà? Hi ha una exposició permanent? Hi ha exposicions? Aneu fent exposicions temporals? També teniu una puteta que es diu posada en el món del manga? Què hi trobarem?
2: Doncs, com deia el Paco, són tres plantes. L'exposició permanent és l'exposició, diguéssim, històrica, que va des del que nosaltres anomenem la prehistòria, 1865 fins als anys 2000, i després tenim una sala d'exposicions temporals. Ara mateix tenim una exposició que es diu Monstres de paper, que és del còmic de terror, a més d'una sala que està dedicada al manga, una mica la història del manga a Espanya, i, bueno, és petita, perquè tampoc el manga necessitaríem un altre museu, però bueno, volíem fer també aquest reconeixement, no? Aquesta part.
3: Jo he de confessar que col·lecciono Mazinger Z.
2: Ah, doncs n'hi ha, n'hi ha.
0: Pues felicidades.
3: Soc una mica boomer, eh?
0: Sí.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials... Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
3: Un plaer, Anna.
2: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
3: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
2: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
3: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
2: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
3: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
4: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
2: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
3: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
4: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia o me va cridar molt l'atenció va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agafa't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
2: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
3: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
4: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament, tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes, també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això, ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i, bueno, i és apte per a tothom.
3: Però clar, tal com apunta el... Disculpa. I a més, és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
4: gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va, de la seva infància, i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien, autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
2: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
4: Els esports de lluita han existit a totes les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en moltes esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. I suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
3: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
2: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
3: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
2: Segur. Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
3: Fins aviat. Jo escolto

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala. Uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I de fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. I una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes, i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. La fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de, per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després, el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8, i antigament més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas estar de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, vam haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc, i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, sí. Debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món, i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer, i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir l'història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Adreçant a Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una, però bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai.
1: Sí, però esclar, guita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, ara ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa. L'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
1: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
1: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
6: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
6: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
6: I de fet...
3: Digues.
6: I de fet, això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
3: I... Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
6: Doncs, Anna, m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
7: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
6: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
7: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
7: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia. Dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo, sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
6: Perdó.
3: Digues, digues.
6: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
7: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Vixaurri, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella, també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
7: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué, de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final patirà avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
7: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però esta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
6: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
7: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de la llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant. I aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
7: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè pues, en 7 anys pues, vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se dona una puntuació i ha anat amb augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
7: doncs, mira, un dissabte al matí, però t'arriba per correu electrònic i estava la meva parella i jo normalment acostumo a tirar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana, a vegades, no?
7: Sí, sí.
3: Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
7: Sí, moltes gràcies.
6: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi han. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del Vicent Pérez i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

0: Bona tarda, comencem una nova tertúlia política de Premià de Mar i ho fem donant la benvinguda als convidats que tenim avui. Per un costat, saludem a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
1: Hola, bona tarda, Gemma.
0: També saludem en Xavier Gatius, Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma.
0: També ens acompanya en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: En José María Martín, de Premià en Comú Podem. José María, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I estem esperant també que arribi la Marta Solà, de Crida Premiarenca, i doncs bé, quan arribi s'incorporarà a la tertúlia. Avui tenim tres temes i, si us sembla bé, comencem parlant del primer, sobre els pisos del carrer del Carme. En primer lloc, us preguntem com valoreu aquesta convocatòria dels 16 habitatges de lloguer subvencionat que hi haurà a Premià de Mar. Cesca.
1: Començo? Molt bé. Doncs per nosaltres és una aposta innovadora, és una aposta de col·laboració público-privada amb la qual el que busquem és aportar valor públic a aquesta operació que hem fet. Per nosaltres, doncs, pel públic al qual hem destinat aquests habitatges, que, com sabeu, són persones joves, per tant, aquí les polítiques d'emancipació doncs, prenen protagonisme, i, per altra banda, la gent gran, i són col·lectius que tenen més dificultats que altres per accedir a l'habitatge, i, per tant, aquesta és una de les polítiques que nosaltres estem desenvolupant entre d'altres polítiques d'habitatge, no? Ho dic perquè després ja entrarem en el debat de si això és una política d'una manera o d'una altra. Per nosaltres, al final, és posar a disposició de la ciutadania i d'aquests col·lectius específicament 16 pisos doncs que tindran un preu subvencionat, un lloguer subvencionat, i per tant seran més assequibles que si es lloguessin en el mercat lliure. Si voleu algunes dades, fins a dia d'avui, aquest matí teníem al voltant de 110 sol·licituds. Jo volia des d'aquí també aprofitar per animar a la gent a presentar-se a aquesta oferta de lloguer públic subvencionat i demanar també a la gent que sigui molt curosa a l'hora de presentar les sol·licituds, perquè sí que ens estem trobant que bastantes d'elles no porten tota la documentació que es demana molt, molt clarament, i llavors sí que ara estem en aquest procés de fer aquests requeriments de documentació, però en tot cas doncs jo el que volia era animar amb aquest parell de dies que queden a totes les persones que els pugui interessar doncs que s'hi presentin.
0: Xavier, valoració que fan doncs, d'aquests habitatges.
2: Bé, doncs molt en línia amb el que ja ha dit la Cesca. Jo crec que aquests habitatges, aquests lloguers subvencionats, compleixen un objectiu, que és donar cobertura a un col·lectiu que segurament, si no fos per, o en alguns casos, o en la majoria dels casos, si no fos per aquesta subvenció, potser no podrien tenir accés en aquests habitatges i potser doncs, haurien de marxar de Premià, no? Llavors està enfocada aquesta acció, doncs, com diem, a donar cobertura a un determinat col·lectiu, i en aquest sentit jo crec que és la millor de les possibilitats que teníem amb aquesta construcció, no? amb aquest edifici, amb aquests habitatges en concret, i per tant jo crec que l'hem de valorar positivament, evidentment, no? Que se'n poden fer més, i és el que deia també doncs, la meva companya, la Cesca, doncs, que es poden fer més actuacions que cobreixin altres col·lectius o col·lectius més vulnerables, etcètera, etcètera, evidentment, i les hem de seguir fent, i hem de veure quines són totes aquestes possibilitats que tenim per donar solucions a l'habitatge, amb les limitacions que, evidentment, tenim com a administració local, que les tenim, i moltes, vull dir que sabem que és una qüestió que, malauradament, doncs, ni nosaltres ni cap administració local doncs, podrem solucionar per nosaltres mateixos, però torno a dir, aquesta oportunitat crec que l'hem aprofitat, que dona cobertura a un determinat col·lectiu, que segurament doncs, no podria accedir a aquests habitatges, com dèiem, que és al final doncs, estem oferint un habitatge per sota de valor de mercat, i aquesta era l'aposta, l'objectiu, i per tant doncs, jo crec que l'hem de valorar en aquest sentit positivament.
0: Kilian, des del vostre grup municipal, com valoreu aquests habitatges?
3: Jo molt positivament, ho sento molt, malauradament no puc valorar, perquè crec que són pisos que estan fets per gent que amb uns sous molt alts, que podrien pagar-se un lloguer, i les persones que realment crec que ho necessiten no poden accedir a aquest lloguer. La campanya de comunicació també m'ha semblat una mica baixeta, perquè, i ho puc ensenyar, tinc missatges de gent de Premià, famílies de 30 i pocs, amb un nadó, amb un nen petit i tal, que missatges de què tinc que fer, com m'haig de presentar, gent que ni siquiera pot optar a aquests pisos. Llavors crec que subvencionar uns pisos a unes persones amb uns sous molt alts crec que no és el que necessita Premià de Mar.
0: Marta.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Bé, una mica amb la línia del que deia el Kilian. Bé, no farem ara aquí una disserció del que és la crisi de l'habitatge i que no és només a Premià de Mar, sinó a últimament, des de fa bastants anys, no? a nivell mundial, diríem, amb un problema molt gran. Crida sempre ha defensat que és un dret fonamental i un dret al que hauria de poder accedir-hi tothom. Val? Què ha passat amb aquest model de pisos que s'ha fet al carrer Carme? Crida des del principi, tot i que, poso un parèntesis, a l'inici de tot vam estar-hi bastant a favor, se'ns va vendre aquesta promoció de pisos com a vivendes habitatge social, va ser en el ple de l'aprovació, crec que del reglament o una mica abans, on es va canviar aquest concepte i es va passar a subvencionat, se'ns va explicar que, òbviament, no era el mateix, no cal explicació, i per tant, ara mateix, Crida no està d'acord. Sí que és cert que vam voler participar en la construcció d'aquest reglament, no?, que almenys donés accés a les persones que ho necessitaven, ja que no estàvem d'acord en el preu de sortida a mercat d'aquestes vivendes, no?, ni en la subvenció del 30%, al final és el que deia el Kilian, no? donar habitatge a gent que potser no és que no tingui problemes d'habitatge, sinó que és molt més fàcil que en puguin trobar, però els barems del reglament per Crida segueixen sent molt alts, segueixen englobant una franja d'una economia que per nosaltres és elevada. Una persona que cobra entre 2.500 i 4.000 euros al mes per Crida no és o no seria, no?, el potencial beneficiari, no?, d'aquests habitatges, no?, que pogués tenir aquests habitatges. Per tant, nosaltres, bé, ja ho hem dit en moltes ocasions, no?, però bueno, creiem que potser s'ha perdut una mica l'oportunitat, no?, de fer aquests barems, de baixar aquests barems i de poder donar realment opció a persones, famílies que realment tinguin un problema habitacional i que poguessin tenir accés a aquests habitatges. I una última cosa, creiem que diguem-ho públic, no?, unes persones, famílies entre 18 i 35 anys i més de 65, uh-huh, amb aquests barems no?, de mínims de sou que exigeix el reglament, la veritat, no sé jo si moltes podrien entrar en aquí dins, en aquests beneficis.
0: Uh-huh. José María, explica'ns una mica, doncs, la vostra opinió.
5: A veure, jo recordo que l'última vegada i l'única que

0: I, per tant, estem dient que aquesta gent no tindrà accés a aquest tipus de vivenda. I els joves que cobren, que cobren aquests diners que diu el barem, això significa que poden estar perfectament al mercat lliure. No necessiten de la subvenció, que és una subvenció una mica estranya, perquè estem subvencionat a l'amo dels pisos, estem subvencionat a l'amo dels pisos, i a gent que cobra entre 2.500 i 4.000 euros. Ostres, si aquest és el tipus de, diguem, de política social que té aquest ajuntament, jo l'entenc perfectament de Junts. M'estranya molt, però moltíssim, d'Esquerra Republicana.
1: Molt bé. Doncs, si us sembla bé, anem a fer una segona ronda de respostes. Comencem amb la Cesca. S'ha parlat dels requisits per accedir als habitatges. Una mica, doncs, a què t'agradaria respondre?
2: Sí, jo no pretenc estar d'acord amb el senyor Martín, evidentment, però també em sorprèn que tots aquests partits que sempre, no?, i tots en parlem i tots diem, no?, que l'habitatge és un dels principals problemes del país, de Premià i d'Europa, i després quan el govern pren la iniciativa i posa damunt de la taula una iniciativa, doncs, per posar un preu més baix que el preu de mercat, 16 pisos a disposició de la ciutadania, doncs tots són problemes i tots són mancances i tot és finançar el privat, que el privat és el dimoni amb cua, i tot aquest tipus de discursos que jo, la veritat és que no els entenc gens. Si no haguéssim fet res, aquests pisos sortirien a un preu molt superior. Nosaltres estem molt agraïts, doncs, aquesta iniciativa privada s'hagi vingut a fer aquesta col·laboració que, vaja, jo no crec que sigui tan avantatjosa per ells, perquè ells també corren un risc. Per altra banda, nosaltres com a Ajuntament, com que aquests diners són públics, com sabeu, som els garants de que aquests diners doncs vagin destinats a on s'han de destinar, garantim que aquestes persones poden fer front al lloguer, i per tant és normal que haguem de garantir uns ingressos mínims. I també m'agradaria esmentar que tots vosaltres, no?, us poseu amb aquests 2.400, 3.000 o 4.000, s'ha arribat a dir 4.000 euros. Jo crec que agafeu molt pel costat que us afavoreix a vosaltres els mínims, però si ens fixem en el barem de dues persones, són 33.000 euros d'ingressos mínims a l'any, que això són uns 1.300 euros al mes. Val? Per tant, jo crec que estem parlant d'un perfil de persones, d'uns ingressos mitjans, que poden ser una parella, que té ganes de formar una família, o joves o grans que han de marxar de casa seva i que tenen, doncs, aquest tipus d'ingressos. No estem parlant, perdó, perquè el senyor Martín s'ha referit a polítiques socials. Polítiques socials en fem moltes i molt variades, li asseguro, i si vol un dia en podem parlar. Aquesta política és una política d'habitatge destinada a un públic determinat. Ho dic perquè no barregem les coses, però torno a dir, què hagués passat amb aquests pisos si no haguéssim fet res des del govern municipal? Doncs que sortirien a un preu de mercat i que segurament volarien de les mans i, a més, anirien a parar a gent de fora. I, per tant, no? Aquí també molts partits diuen que hauríem de gairebé tancar el poble i que no entri ningú, que jo tampoc no en soc partidària, però, per tant, si podem que els nostres joves es quedin aquí, la nostra gent gran es quedi aquí, doncs jo ja ho signo ara mateix.
1: Em sembla interessant també recuperar el tema dels sous, no? Per exemple, Cesc, expliques que una parella amb 1.300 euros, cobrant cadascú 1.300 euros, podria accedir a aquests habitatges.
2: Aquests són els barems que estan establerts com a mínim, sí. Uh-huh.
0: Bueno, 1.300 euros nets, Estem parlant de 1.300 euros net.
2: Ja. No, jo no ho sé ara aquí. Si són nets o són bruts. Vostè sí que ho sap millor.
0: Per arribar als 32.000...
3: Però 33 són dues persones... Perdó, que m'he colat, no? Potser.
1: Farem...
2: Jo no ho sé, si voleu que entrem en números, i ara
3: tampoc els tinc. Entrar en números taula, però com que tu has dit que nosaltres estem posant uns números sobre la taula que no són els que hi ha en el reglament...
1: Sí, al mínim són 32.000 bruts
2: per
1: anuals.
2: Per una persona. Sí, però no, per dues són 33.
4: 33 més 65, per ser més exacte. I són bruts, entre 33.000 i 52.000. Són 53.000.
3: Sí, això és el que tenia jo, que són 2.791 euros, no?
2: Per un. per un, és veritat que el barem és més elevat.
4: No. I tres membres, 34.000. Vull dir, l'escalat no és proporcional. Ja, això sí que és veritat, que a mesura que vas augmentant la unitat familiar,
3: tenint en compte...
4: diríem que la renta, evidentment, va baixant.

0: Vull dir que però va baixant per unitat
1: tenint
0: familiar.
1: Tenint en compte també que són pisos, no són pisos molt grans, són pisos petits, d'una habitació o dues que estarien com... No, molt dissenyats, no, pues això, no, de joves de 18 a 35 anys, bueno, potser que no tinguis parella, potser que et vulguis independitzar.
2: O de parelles grans,
1: sol,
2: també.
1: O de parelles grans, però que clar, que han de sumar 2.791 euros entre els dos, de més de 65 anys, no sé tampoc qui pot arribar també a pensions de 1.300, 1.400 euros, no? És una mica aquest sentit, no? El que nosaltres dèiem, que aquests barems, que ja ho vam expressar a la taula i quan ho vam fer, que per nosaltres eren potser una mica alts, tot també, i no està d'acord en altres coses, com el preu de sortida, que d'acord tens raó, que si no haguessin sortit a preu de mercat, que jo sempre penso, bueno, en la zona en què estan, tampoc no podies tirar com molt, molt amunt un preu de lloguer.
2: És obra nova.
1: És obra nova, però... Però a veure, jo he vist dos carrers per sota. Bueno, no? El barri és el que és, per això estem intentant fer el pla de barris, per dignificar-lo. Però és cert que, bueno, no? Són aquests barems els que per nosaltres ens semblaven com molt alts. Sí.
3: Doncs seguim amb les intervencions. Sí, cap problema. Seguim amb les intervencions. Si tens alguna cosa a afegir més, doncs tornem amb tu, Marta. Ara parlem amb en Xavi. Xavi.
0: Bé, jo intentaré doncs, ampliar les declaracions inicials que he fet i intentar contestar el senyor Martín amb la reflexió que feia. Aviam, jo crec que quan tu fas polítiques d'habitatge has de tenir una estratègia, no? I quina és l'estratègia? O quina és l'estratègia d'Esquerra Republicana? Doncs donar cobertura als que més ho necessiten. Donar cobertura a aquells que més ho necessiten, no? Aquesta actuació, aquesta subvenció, correspon a això? Evidentment, no. No és així. Vull dir, això ho reconeixem d'entrada, eh? Però quan tu fas polítiques, jo dic, quan tu fas polítiques ho has de fer des d'una estratègia, però també ho has de fer aprofitant les oportunitats que se presenten, val? I això, en aquest cas concret, dins del tipus de subvenció que es fa, ha estat, diríem, una oportunitat d'aprofitar una de les maneres d'incidir en polítiques d'habitatge, que és la col·laboració público-privada. Què és la que més ens agrada a nosaltres? No, no ho és pas. No ho és pas. Vull dir, això d'entrada, eh? Què podem fer nosaltres com a administració local? Promoció municipal directa. Estem en condicions de fer-la ara mateix per qüestions de disponibilitat de sòl i per qüestions de finançament? Doncs siguem realistes. Siguem realistes, és que no tenim ni on fer-ho, ni ara mateix, una altra cosa és que busquem, finançament per fer-ho. Què més podem fer? Cessió del sòl a cooperatives d'habitatge, no? Fórmules que existeixen i que se'n fan, i que això, evidentment, hagués estat la nostra prioritat. Nosaltres ens hauria agradat molt poder fer aquest tipus d'actuacions, de polítiques d'habitatge. Tenim sòl? No. No el tenim, no el tenim. Tenim una oportunitat. I jo, cada vegada que parlem d'aquest tema, ho trauré. Em sap molt de greu, eh? Tenim una oportunitat que és Transmesa. A Transmesa nosaltres vam plantejar una negociació on se'ns feia una sessió de sòl amb ús exclusiu d'habitatge i que nosaltres, a més, plantejàvem fer una sessió d'aquest sòl a una cooperativa d'habitatge o parlament que sòl, etcètera, etcètera. Buscar fórmules d'establir o de construir habitatge de propietat municipal per tal de fer lloguer municipal. Que aquí som nosaltres qui marquem els barems, som nosaltres qui ho marquem tot. Ho podem fer una col·laboració público-privada? No. Per què? Perquè hi ha un element privat. Hi ha un element privat que, evidentment, et condiciona aquests barems, no? I, a més, et condiciona les garanties de renda, no?, que s'han de tenir per tal d'assolir aquests habitatges. Perquè, evidentment, aquest operador privat doncs, vol garantir doncs, que cobrarà aquests lloguers, i això és legítim, no? Una altra cosa que ens agradi o ens agradi, no? Una altra cosa que ens agradi com funciona el mercat d'habitatge, que no ens agrada. És així. Però tu l'oportunitat la tens pintada d'aquesta manera i no pots fer una altra cosa. Això és millor que res? Sí. És allò que nosaltres voldríem? No. O sigui, no sé si amb això contesto el que em deies, però és així. Vull dir, és millor que res? Doncs home, creiem, torno a dir, que hi ha famílies que potser podran accedir, o potser no, segurament podran accedir a aquest lloguer amb unes condicions més avantatjoses i no hauran de marxar a Premià. Això és bo? Ho és. Compleix el nostre objectiu en política d'habitatge? No. No ho és. Tenim alguna oportunitat? La tenim. La tenim i altres grups no han tingut a bé aprofitar-la també. I això em sap molt de greu, però cada vegada que parlem d'habitatge jo trauré aquesta qüestió sobre la taula. Tenim una oportunitat de fer habitatge 100% públic, la tenim sobre la taula i jo crec que l'hem d'aprofitar, perquè llavors sí que estarem cobrint aquests objectius que per nosaltres, com a mínim, són prioritaris. Aconseguir habitatge a qui més ho necessita.
3: Kilian, és el teu torn. Vols afegir alguna cosa més?
2: No, bueno, puc més. Estic bastant d'acord amb el que deia la Marta i crec que, bueno, que en aquest sentit el que deia el Xavi d'aprofitar tots aquests terrenys sí que s'han d'aprofitar i fer aquests espais amb pisos que siguin realment... Perquè ara el que són aquests pisos del carrer del Carme jo crec que no. No crec que sigui la solució financiar uns pisos a gent que... O sigui, no dic que no ho necessiti, però que no és la gent que més ho necessita.
3: Mm-hmm. Si us sembla bé, dono pas a en José María.
4: Sí, hi ha una cosa que, a veure, ha estudiat aquest equip de govern quants pisos podien fer al segle? Per exemple?
1: Al segle, difícil.
4: No. Ah, difícil?
1: Sí. Mm-hmm. Bueno, després ja...
4: O sigui, a veure, jo crec que... clar, perquè... De seguida se'n llança a la gent que estem en contra de fer més vivenda i massificar més Premià de lo que ja hi som. De seguida se'n llança a Trasmesa, etcètera, etcètera. Clar, jo crec que pot haver espais i pot haver, diguem, en el que pagarem amb aquests lloguers subvencionats, en aquest temps que està previst, teníem per comprar dos pisos. És veritat que és poc, que no soluciona res, però serien dos pisos de propietat municipal, per sempre, per gent que de veritat ho necessita. Jo, el dolent d'aquesta fórmula és que acabarem subvencionant, i si no, ja ho veurem, si tenim accés a les dades, aquí estem subvencionant a l'amo dels pisos i a la gent que anirà a vivir.
3: Mm-hmm. Cesca.
1: Sí, jo volia fer alguns apunts. Un és que, això, al segle jo li dic perquè jo recentment l'he anat a veure i jo crec que no reuneix les condicions per fer pisos, però això sí que ho farem a Can Sant Pere, ja ho hem anunciat. A Can Sant Pere nosaltres plantegem fer-hi la casa de la gent gran, un equipament molt ben dotat per la gent gran i posat al dia amb els requeriments de la gent gran d'avui, amb uns pisos també doncs, de promoció pública, amb col·laboració amb habitatge, bueno, amb alguna cooperativa, ho estem estudiant, i que també anirien doncs, també adreçats a gent gran i altres col·lectius, i altres qüestions. Vull dir, nosaltres qualsevol oportunitat, com deia el meu company, l'explorarem, evidentment que sí. Respecte als pisos que comprem, ja anem pel quart i si podem pel cinquè, per tant, n'anem comprant, és una política que nosaltres també fem. Tenim pisos d'emergència, tenim el carrer Unió 40, vull dir, etcètera, etcètera, etcètera. I un apunt respecte al que deia la Marta, que em semblava interessant també destacar-ho, que tu t'has referit al Pla de Barris, i jo crec que aquesta intervenció també, aquesta edificació també ajuda, no?, a dignificar el barri, i crec que és un edifici doncs, que ha quedat molt bonic, que ha quedat molt integrat, que respecta, doncs, respecta l'estètica de poble, i per tant jo crec que això també és un punt a favor d'aquest edifici.
3: Fem Xavier i Marta, si us sembla bé.
0: Només contestar al senyor Martín, que evidentment, vull dir que hi ha més, que ja ho hem dit al principi, que hi ha més polítiques, que es poden explorar més fórmules, que l'objectiu de base ha de ser aquest, vull dir, això és cert, sí que és veritat, que l'edifici del segle al final té la façana que té i segurament en podríem treure pocs d'habitatges, Vull dir que amb això, bueno, evidentment podríem fer números i podríem mirar-ho.
4: Un carrer al costat però... estan fent obres per 4 o 5 pisos, més o menys a la mateixa façana.
0: Bueno, segurament en podríem treure això, però no 20 bueno, o 30, sí, sí. Que és al final jo crec que és el que hem d'aspirar, a tenir realment doncs, a poder fer polítiques que incideixin realment doncs, en el que és l'oferta d'habitatge per rentes doncs, amb rentes baixes, o per persones amb risc d'exclusió, etcètera, etcètera. Vull dir que, evidentment, que hem d'explorar totes les oportunitats, hem de seguir amb l'adquisició d'habitatge, com ha dit la Cesca, que anem pel quart ja, i doncs, que hi continuarem adquirint habitatges, que vull dir que d'aquests 3 o 4 que sortirien del segle, doncs, ja en tenim 4 i segurament, doncs, si seguim aquest ritme, no? Doncs, en tindrem més en un futur... I, per tant, hem d'aprofitar totes les oportunitats que tinguem. I torno a dir, la qüestió que estem parlant avui d'aquest edifici de la fàbrica de pijames, del carrer del Carme, doncs és una qüestió que jo crec que és positiva i no per això, no perquè no sigui no, l'objectiu principal, l'hem de desestimar. És que pensem que hi ha famílies, que torno a dir, que podran viure a Premià i que d'aquesta manera, que si no fos per aquesta subvenció, haurien de marxar. Això és positiu? Jo crec que sí. És l'objectiu últim que busquem? Pues, segurament no, però també estem treballant aquest objectiu i hem de veure totes les oportunitats que tenim per tal d'assolir-lo.
3: Marta.
1: Sí, només fer un apunt, i ara enganxo just amb el que deia el Xavier ara a última hora, aquesta oportunitat, no? O sigui, així explicat, òbviament, no? Òbviament, ningú podria dir que no amb l'argument que has fet, no? Ningú podria dir que no. El que passa és que justament aquesta promoció, i sense barrejar-ho segurament amb altres polítiques socials i amb altres pisos que, òbviament, serien com, o per nosaltres, no? Com d'emergència habitacional, que potser seria en un altre model, Però, justament, aquesta promoció del carrer del Carme, en un inici, no es va vendre així. No es va vendre com una oportunitat i com una col·laboració público-privada que seria subvencionada, no? I és una mica la queixa, no?, que tenim des de Crida, no?, una mica a part de que després poguéssim estar més o menys d'acord en el preu de sortida, en el reglament, que també per nosaltres és molt important, Però sí que és cert que des d'un principi l'argument que tu has fet, que, òbviament, podries estar d'acord o no podries estar d'acord, però òbviament està donant vivenda a famílies de Premià perquè no hagin de marxar de Premià, però no és l'argument que es va dir des del principi. No és el que se'ns va explicar des d'un inici. Llavors, que això ja ho he dit també més d'una vegada aquí a la ràdio i a més llocs, però que per nosaltres va ser un daltabaix de dir, bueno, què està passant? No és això el que nosaltres teníem al cap, no és això el que nosaltres se'ns va explicar, no era aquest el concepte ni l'objectiu d'aquestes vivendes. Si des de l'inici se'ns diu, mira, això és
0: entès,
1: una...
0: L'objectiu entès, no?
1: L'objectiu que se'ns va explicar.
0: Vale. Bueno, sí.
1: Bueno, o perdona, sí. Que també pot ser, que nosaltres entenguéssim una cosa totalment diferent, però que el que jo crec que vam entendre des d'un inici és que no anava per aquesta línia. Sí. Llavors, si des d'un inici és això és una oportunitat, és una promoció de vivendes, tal com tu ho has explicat, o sigui, que està superben explicat, que té aquest objectiu, que òbviament s'allunya de tot l'objectiu que tenim, segurament estaríem molt d'acord tots els d'aquesta taula, no? De lo que és vivenda assequible, vivenda digna, no? I en què totes les famílies i persones hi poguessin accedir, segurament està molt lluny d'aquest objectiu, però si s'hagués plantejat així des d'un inici, bueno, doncs potser cadascú tindria el seu, no? La seva opinió, podríem estar més o menys d'acord, o no, però no haguéssim tingut aquest daltabaix, no? Almenys jo parlo per nosaltres, Llavors, per nosaltres sí que va ser un daltabaix, se'ns va girar, i per això després, no? Òbviament, nosaltres teníem allò en el nostre cap, no? I, per tant, clar, ni el preu de sortida de lloguer, ni els barems de les persones que puguin accedir-hi, ni res, ja ens va semblar com bé perquè ja sortia del nostre objectiu, del que nosaltres teníem al cap, no? I una mica, doncs, anava per aquí, volia dir això. I una última cosa, a Can Sapera, òbviament, no? Ja que tenim... ho hem de fer, no? Aquest 10% de l'edifici bufanda, doncs sí que aquí esperem que sigui, no? Aquesta titularitat municipal gestionada X, ja es veurà, però sí que siguin pisos realment accessibles i realment perquè la gent no hagi de marxar de Premià.
3: Doncs, si estem tots d'acord, canviem de qüestió i anem al següent tema, perquè després ens quedem sense temps i fem dels tres temes només en fem dos, així que...
1: Xerrem molt.
3: Seguim... Bé,
0: sí. Sempre passa el mateix, bé.
3: Seguim avançant, parlem de les propostes de l'última taula de sostenibilitat. Una de les propostes que és que a partir del 2027 tots els contenidors estiguin oberts. Com valoreu aquest possible canvi de model, Cesca?
1: Bé, jo no diria només, ja sé que el titular és que tots els contenidors estiguin oberts, però recapitulem una mica, recordem el per què hem arribat fins aquí, el per què és una normativa europea, no?, que obliga tots els municipis a fer aquesta recollida selectiva i incrementar els percentatges, que amb això estem tots d'acord. Què passa? Que no tots els ajuntaments ho han fet. Nosaltres ho vam voler fer. Ara sembla ser que hi haurà una moratòria i, per tant, doncs, hi haurà ajuntaments que no ho han fet i que ho havien d'haver fet i ara doncs, ho podran fer més endavant. I, per tant, nosaltres satisfets d'haver-ho fet, malgrat ha estat complex, perquè és un canvi profund per la ciutadania, pel propi Ajuntament, i, per tant, ha estat complicat perquè la gestió dels residus doncs, ja de per si és complicada. I per tant, han passat 2 anys, no?, una mica més, des de que es van tancar els contenidors. Hem pogut avaluar com ha funcionat, les necessitats, les mancances. Insisteixo, és un canvi profund que afecta la ciutadania a casa seva, amb la gestió del seu dia a dia, i per tant entenem que la gent doncs estigui neguitosa. I per tant, nosaltres què fem? 2 coses. Actuar ara i actuar a futur. Actuar a futur per què ho dic? Doncs perquè amb tot el que hem après durant tot aquest temps, nosaltres treballarem amb moltes més garanties amb tota la taula de sostenibilitat i amb tots els partits, però evidentment de cara a futur, quan toqui un nou contracte, una nova licitació, etc. Actuar ara, doncs és el que es va explicar a la taula de sostenibilitat la setmana passada, no? Principalment nosaltres el que ens preocupa és que les dades de recollida s'estan estancant, això ho vam explicar a la taula, i per tant nosaltres volem trencar aquest estancament, volem trencar també tot l'incivisme i tota la brutícia que s'acumula als carrers i hem d'actuar, i per tant aquí què hem fet? No? S'ha explicat abastament, però una brigada específica, que ja teníem una brigada doncs, amb 2 agents de policia, però que ara s'incrementa amb 2 agents doncs, que faran intervenció de neteja a l'espai públic, més i millor control de l'empresa, que s'ha vingut fent des del principi, però hem redoblat els esforços, i per tant això també ha suposat canvis a la pròpia empresa, canvis interns a la pròpia empresa, i també hem fet canvis interns a l'Ajuntament, no? Perquè també ens hem organitzat. No? Per tant, no ens hem quedat sense fer res, sinó que hem actuat. Val? A partir d'aquí, tot el tema de l'obertura, de la taxa, doncs nosaltres creiem que qui pagui, qui contamini, qui embruti o qui no faci servir doncs, la targeta és qui ha de pagar més, i qui ho faci bé doncs, se l'ha de bonificar. Una mica aquesta és la filosofia que fins ara doncs, ja existia, però que volem redoblar els esforços perquè l'incivisme ens costa diners a tots. A tots, no només a l'Ajuntament, sinó a tots els ciutadans i ciutadanes, i té un cost molt elevat, i per tant doncs, tot això és el que nosaltres posem sobre la taula, buscant el màxim consens una altra vegada, i també tenint en compte doncs, que ho hem fet d'acord amb l'Agència Catalana de Residus, i ens consta que altres ajuntaments estan en la mateixa línia.
3: Xavier.
0: Clar, és que a mi sempre em toca, després de la Cesca, i la Cesca explica també, que ara no sé com què dir jo. No.
1: No,
0: sí. Bueno, res, aviam, per fer un resum, al final... No, escolta'm, està molt bé, que si al final l'objectiu és que ens expliquem, no? Jo crec que aquesta proposta que s'ha fet a la taula de sostenibilitat cobreix 2 objectius, no? Com apuntava la Cesca. Un és reduir o eliminar, no? Tant de bo, les bosses fora de contenidor, no? Amb aquest incivisme i aquests esborlaments que es produïen per les raons que siguin. Essencialment nosaltres, evidentment, doncs, apuntàvem a la qüestió d'incivisme. I l'altre és desbloquejar aquest estancament que teníem en el percentatge de reciclatge. Sí? Que estàvem allà, dèiem que estàvem al 58, haurien d'estar molt més, o sigui, mínim haurien d'estar al 60, però és que amb el sistema implantat, després de 2 anys, haurien d'estar potser doncs, amb un 80, en parlàvem. No? Llavors, el que pretén aquest pacte de mesures és precisament doncs, assolir aquests 2 objectius. Però no és només obrir els contenidors. No s'ha proposat només obrir els contenidors, s'ha proposat obrir els contenidors i fer ús de les targetes. Sí. Val? I aquest ús de les targetes és el que bonificaria la taxa, val? Amb independència de la fracció que estiguéssim fent servir. És a dir, si nosaltres simplement obrim el contenidor i llencem la bossa, pagaríem el 100% de la taxa. Una taxa que implícitament doncs, estaria recollint aquest aquesta penalització per no fer ús del sistema de reciclatge. Si jo el faig servir, i torno a dir independència de la fracció que faig servir, sigui plàstic, sigui el que sigui, doncs cada vegada cobro el contenidor, podré passar igualment la targeta i aquesta obertura em descomptarà del total de la taxa. Per tant, és un sistema que al final permet aquesta taxa justa que apuntava la Cesca, no? Que fa que el que més contamina més paga, permet també doncs, que el que fa un bon ús dels contenidors doncs, en pagui menys, i doncs, aquell que no vulgui fer servir doncs, el contenidor, jo crec que, perdó, la targeta, jo crec que ja no tindrà excusa per deixar la bossa fora del contenidor, no? I per tant doncs, reduirem o eliminarem aquestes bosses fora del carrer que, com sabien, doncs, evidentment, com sabem, doncs, evidentment, doncs, són molestes i doncs, causen mala imatge, salubritat, etc etc etc. Per tant, jo valoro positivament que es presentin opcions a la taula de la sostenibilitat. Ara, evidentment, és, com deia la Cesca, doncs, estem buscant el màxim consens. Jo crec que prou arguments sobre la taula per tal de que doncs, assolim, no?, aquest consens. I després em deixaràs parlar del RACOM.
3: Sí, tant. Un dubte que se'ns planteja, sí. Per fer-nos una idea aproximada, no cal que sigui concreta, però quin seria l'estalvi més o menys que tindria una persona per fer un bon ús d'aquesta targeta i obtenir aquestes bonificacions?
0: No, diríem que no tenim dades tancades, però que es pretén és que si tu fas un ús òptim dels contenidors i fas servir, doncs, més o menys amb les fraccions, no?, que s'espera que fem servir tots com a usuaris domiciliaris, no?, de residus, que tinguem fins i tot que la taxa sigui similar a la que tindríem ara, doncs, amb la millor de les condicions, o fins i tot més, eh? Vull dir, estem dient, ja aquí anem, no? Anem a realment a que sigui un al·licient a utilitzar el sistema. Per tant, estem parlant de...
3: Exacte.
0: No et sé dir la xifra, però sí que l'objectiu, el que estem plantejant, és anem a buscar un incentiu que fins i tot, igual, jo millori el que tenim a dia d'avui.
3: Kilian, explica'ns una mica doncs, la vostra visió sobre aquestes noves propostes que han sortit de la taula de sostenibilitat.
2: No, està clar que hem de treballar per seguir millorant aquests percentatges de reciclatge, perquè això és, o sigui, és essencial i creiem que és el que hem de treballar. Celebrem que s'obri aquesta oportunitat de poder fer propostes i de que es puguin millorar moltes coses. Per altra banda, ens sorprèn una mica, no?, perquè sí que després de veure aquest primer any i mig d'aquest funcionament dels contenidors, en el que ja havíem vist aquesta problemàtica de les bosses fora i tot això, i havíem demanat que s'obrissin els contenidors, almenys per erradicar aquest problema, se'ns va dir per activa i passiva que això no podia ser, que era inclús il·legal, i ara, a 6 mesos d'unes eleccions, sí que es pugui fer. Això sí que a mi em crida una mica l'atenció, perquè després a nosaltres ens ha tachat molts cops de coses que s'han fet per electoralisme, i això crec que és molt electoralista. I això, però que bueno, que celebrem que es treballi en aquesta taula, que es pugui parlar, que es pugui obrir opcions a seguir millorant, i ara bueno, estarem pendents d'una segona taula per poder seguir parlant de tot això i a veure quins acords arriben, i crec que hem de treballar tots plegats i intentar millorar tot aquesta problemàtica.
3: Marta.
1: Sí, una mica en línia, el que deia el Kilian, que la taula de sostenibilitat, no?, sempre és un espai, no?, que nosaltres sempre reivindiquem com per fer aquests exercicis, no?, de participació. Ens alegrarem de que ara es convoqui més assíduament, ja que feia, no?, com ja un temps que l'esperàvem. No? Bé, des de Crida encara no hem valorat, just avui tenim l'assemblea, que la fem cada 15 dies, i sortirà aquest tema, no?, per valorar les propostes, no?, que se'ns van fer des del govern a la taula de sostenibilitat, no?, aquests contenidors oberts, amb aquest canvi de taxa, no?, començant pel màxim i amb l'obertura voluntària, diguem-ho així, no? I bé, valorarem si és realment la solució, no?, o per nosaltres, en un sistema que, bueno, que Crida ha defensat des de l'inici, el sistema de contenidors i tal com estava plantejat, però sí que és cert, i sempre ho hem dit, que creiem que, bueno, una cosa que és molt nova, no?, al final s'ha d'anar adaptant, i si cal fer aquest canvi i cal tornar-li a donar una volta, pues, òbviament s'haurà de fer, no? Una cosa d'això, i l'altra cosa és la gestió, no? La gestió Crida sempre ha estat molt crítica, no?, amb això. Creiem que la gestió tot i que s'ha fet ara aquesta taula de sostenibilitat i s'ha posat sobre la taula tots, no, totes aquestes falles o tots aquests errors o totes aquestes preocupacions, no, que puguin haver, creiem que s'hauria d'haver fet molt abans, no? Que Crida feia temps que reclamava, no, aquesta fiscalització i més control en l'empresa, no, de la licitadora. Creiem que bueno, des del nostre punt de vista, que s'hauria de pogut fer més exhaustivament i abans, no? Potser des de, no des de l'inici, perquè no sabem molt bé com, no? Però al cap d'un temps creiem que s'hauria d'haver començat a fer, no? I res, per acabar, únicament que espero, no, i esperem des de Crida que tot això que surti en aquesta taula de sostenibilitat, en aquesta i en les que vinguis, no, ens puguin posar sobre la taula, no, el plantejar-nos allà la licitació que vindrà en el 2028, no, que aprenguem, no, de totes aquestes coses, tota aquesta problemàtica que ha sorgit, no, per bueno, pues per fiscalitzar millor l'empresa que vingui, sigui la mateixa o una altra, o el sistema que es decideixi implantar. Creiem que hi ha algunes... Bueno, podrem tornar a fer una segona volta de dos minuts? Si no, sí, ho deixo donar tot, eh? No, era només per dir que tot això, no, al final, tota aquesta problemàtica que s'ha centrat molt en la recollida de residus, no? Més domiciliària que comercial. No, Crida sempre hem dit que potser la comercial és la que millor ha funcionat, no? Tot i que ara també hi ha millores i que s'han de veure, no? Com avancen. Però jo crec que tot això ha repercutit en la neteja, no? I crec que això també és un tema important, no? Que tota aquesta atenció i focalització que hem posat en el sistema de recollida de residus i que l'empresa, no, segurament també ha hagut de focalitzar-se en això, o hem fet que es focalitzi més en això, crec que ha disminuït, no, la neteja, i s'ha vist, no, que realment en molts moments el poble estava bastant descuidat.
3: José María.
4: Sí, a veure, dues coses. La primera és que hem trigat 2 anys i mig en donar-nos compte que això no funcionava, quan al carrer era un clamor. O sigui, això és així. I després, en la penúltima taula de sostenibilitat que va assistir, jo vaig preguntar que qui controlava los RLC de l'empresa concessionària. Són les cotitzacions que l'empresa concessionària fa a la Seguretat Social. La tècnica me va dir que això no lo podien fer des d'aquest ajuntament i que no se fia. Conclusió, ningú sap a l'hora d'ara quantes hores està fent l'empresa concessionària con respecte al contracte de... O sigui, això és una cosa que s'ha d'entregar. L'empresa concessionària l'ha d'entregar a l'Ajuntament. Aquestes són les cotitzacions d'aquest mes. I controlant-me això, saps quanta gent té al carrer, què estan fent, i això se va dir que no se podia controlar. Jo crec que el sistema de contenedors tancats, nosaltres vam votar a favor i creiem que s'ha demostrat que per la idiosincràsia de Premià, per la densitat, per la quantitat de gent que n'hi ha que no tenia accés, diguem, a la legalitat, això ja es veu. O sigui, jo passo sovint, pràcticament cada dia, per el carrer del Museu Romà, i allà hi ha 2 files de contenidors que donen, bueno, ganes de vomitar, pràcticament. O sigui, jo crec que hem trigat molt. Des del primer dia estem dient que és necessari un camió que renti els contenidors per dintre, perquè si no la pudor a l'estiu i amb aquestes temperatures que hem tingut aquest any, bueno, tots sabem de què en parlem, i això jo no l'he vist mai. I després tenim un problema que jo crec que la propera concessió s'ha de tenir en compte, i és que el camió no pot anar un home sol. Perquè quan tira hacia dalt del contenidor, les bosses que hi ha al costat acaben sota el contenidor. I, plaf, les aplastem amb el contenidor, i això... I tot això, de veritat, o sigui, jo estic cansat de ficar-li whatsapps al Pep Ripollès, dient-li totes aquestes coses. Perquè, a veure, jo sóc oposició, però tinc una cosa, i és que m'estimo Premià, m'estimo un Premià net, com tots els que estem a aquesta taula, i encara pot haver coses que estiguin a les antípodes, que diem a castellà, però a l'hora de lluitar i de donar idees per un Premià millor, tots estem en una, crec jo. I això ja, o sigui, als dos mesos d'estar aquest sistema, ja sabien tots que això no funcionava, ni no funcionaria. Segons tenen entès, en l'última taula de sostenibilitat, jo no vaig acudir, però s'ha dit que hem retrocedit en la fracció.
1: No.
4: Bueno, però que no hem augmentat.
0: Que no hem augmentat, no, correcte.
4: Que pràcticament estem no hem igual que abans amb els contenedors que teníem abans.
0: No.
1: Respecte a l'any passat era
0: respecte
1: això, no?
0: Respecte a l'any passat. Sí, sí, bueno, estem a 58, estàvem a 56, em sembla, estem a 58. És a dir, hi ha hagut un increment no molt suficient, poquet. Però estem millor, eh? No, si estàvem a un 40, abans de la implantació de... del sistema de contenidors intel·ligents.
4: Res,
0: que...
4: res.
0: Perdó.
3: Fem segona ronda, si voleu, i Cesc, Xavier, qui vulgui.
1: Deixo Xavi perquè volia explicar la Recom.
0: No, només contestar a Kilian, quan deies que nosaltres dèiem que això era legal, bueno, jo no ho sé com dèiem això, però sí que és cert que el marc normatiu ha canviat. Vull dir, abans es parlava de que hi hauria unes sancions a aquells ajuntaments que no assolissin el 55%. Nosaltres vam actuar per tal de protegir, precisament, els nostres veïns i veïnes, i que no haguéssim d'entre tots pagar aquestes sancions, que després resulta que no s'han aplicat. Sí, que això ja ha estat un canvi important i que a nosaltres ens va indicar d'alguna manera, escolta'm, això s'està flexibilitzant i segurament hi haurà una moratòria, que efectivament, ja ho hem dit abans, s'ha produït. Per tant, hi ha un altre context, hi ha un altre marc normatiu que precisament el que fa és donar una miqueta més de flexibilitat en la implantació del sistema. Això no vol dir que segurament haurem d'acabar amb contenidors tancats, sí, perquè és, d'alguna manera, torno a dir, la indicació, el marc jurídic i normatiu que nosaltres teníem davant, i vam actuar en aquest sentit. Per tant, sí que és veritat que...
2: Estic segur que això s'haurà d'acabar tancant.
0: Clar.
2: Però jo deia en el moment en què estàvem veient que aquesta problemàtica estava sent tan evident, o sigui, muntanyes de brossa fora els contenidors.
0: Segurament no vam comunicar-ho, no vam parlar entre nosaltres suficientment, però ja et dic que nosaltres actuàvem davant d'un marc jurídic que ha canviat fa no gaire, vull dir que fa no gaire que l'Agència Catalana de Residus està començant, no? Vull dir, per lo que sabem, realment a dir, escolta, sí, potser és un sistema, vull dir que obrim els contenidors i fem una implantació més paulatina, més a poc del sistema. Vull dir que això és molt recent, vull dir que... Després, hi ha un altre tercer argument. Quan dèiem aquestes dues raons i tal, potser ens hem oblidat que, evidentment, hem de fer les màximes proves possibles per tal de fer una segona licitació òptima, no? Vull dir, per tal de trobar quin és el sistema perfecte. Exacte, no? Llavors, hem d'aprovar, hem d'aprofitar...
2: Tots plegats i millorar.
0: Correcte. Hem d'aprofitar per tal de dissenyar aquesta licitació i fer-ho de manera transversal i amb el màxim consens, perquè això és un tema que, com deia en José María, ens afecta a tots. Evidentment, tots som veïns i veïns de Premià i tots ens estimem Premià. Llavors, jo crec que és una qüestió molt sensible, crítica i que l'hem de treballar amb totes les possibilitats i provatures, no? I aquesta és una oportunitat que se'ns dona per fer això, no? I lligo això de la licitació perquè això que apuntava en José María del segon conductor és una qüestió que em consta que estem treballant, que s'està treballant, s'està parlant, s'està mirant, s'està intentant, però és veritat que ve condicionada per la licitació que teníem. Vull dir que al final aquestes coses a vegades te les trobes perquè la licitació es va fer d'una manera i amb unes condicions.
4: Però bé que heu posat una brigada de persones
0: correcte.
4: Que no estava a la licitació.
0: Correcte, José María, però és que ho hem fet mirant tot mirant que es pogués fer perquè ens entenguem, no? Llavors, això estem fent el mateix, estem parlant amb l'empresa perquè, evidentment, és una mesura que has de fer... Has de fer d'acord amb l'empresa i és veritat que això inicialment no venia recollit o no s'estipulava molt clarament o no era una mesura de base, diríem, de la licitació. Per tant, s'ha de veure la fórmula, no? per poder fer-ho i em consta que s'està treballant. I després que ens hem oblidat que hi ha més mesures que no només és obrir els contenidors, que és, per exemple, l'eliminació de les boques reductores, no? D'aquestes tancaments, limitacions que tenen les les boques i sobretot en el tambor de l'orgànica, que això ens permetrà que l'obertura del contenidor sigui molt més fàcil, llegint moltes més incidències a l'hora d'obrir i tancar. És a dir, que hi ha més coses, que vull dir que ho hem simplificat massa potser amb el tema de l'obertura dels contenidors, hi ha més actuacions que estan al voltant d'aquesta obertura.
3: Mm-hmm. Algú... Perdona, Xavier.
0: I puc parlar de la RACOM?
3: Sí, per...
0: És que estic com el... Sí. Aviam, que també implementem canvis amb la RACOM, que... Bueno, Marta apuntava, no?, que, doncs, el funcionament de la RACOM no ha estat, potser, doncs, tan crític, no?, com el de la domiciliària. Però nosaltres hem volgut també aprofitar, fer una volta més i doncs, millorar l'operativa actual, també pensant en aquesta licitació del 2028. No? I el que fem bàsicament és canviar una miqueta l'operativa, canviar una miqueta les freqüències de recollida, els dies i freqüències de recollida, amb un objectiu principal, i és minimitzar l'exposició de bosses i de residus i de bujols durant l'horari comercial. Sí? O sigui, bàsicament, l'objectiu principal és aquest. Ara mateix s'està fent una campanya informativa a tots els comerços, indicant quina zona pertany cada comerç, perquè hem dividit el poble en quatre zones. Uh-huh. Això és una qüestió operativa, de logística pura i dura. Per tant, s'està invertint també doncs, en que tots els comerços sàpiguen com funcionarà aquests nous horaris, perquè bàsicament el que és un canvi d'horaris i freqüències en la recollida. I implantem també un sistema... Bueno, al final s'ha d'incloure dins del Premi Actua, d'aquesta aplicació que tots coneixem, doncs una via de comunicació per tal de reportar, no?, per tal d'informar de les incidències que puguin haver i que aquestes incidències doncs, bueno, es resolguin d'una manera fins i tot més ràpida de la que tenim avui en dia, perquè aquestes incidències arribaran directament a l'empresa concessionària. És a dir, no només fem aquesta nova distribució, sinó que donem eines, no?, per tal de solucionar aquestes incidències que es puguin produir. Ja parat de la RACOM.
3: Molt bé. Algú vol afegir alguna cosa més sobre aquests canvis o, si voleu, aprofitar els últims minuts per parlar de la...
4: Una cosa de mobilitat, i només. I és la necessitat urgent de que aquest ajuntament comenci a posar ordre als setos particulars. Mm-hmm. N'hi ha carrers que el seto agafa tota la vorera.
1: Sí. Si em permeteu, és un tema que és recurrent justament a la taula de discapacitat, perquè afecta molt particularment a les persones amb mobilitat reduïda, amb cotxets, amb persones invidents, etc. I ens consta que ja es fan actuacions, ja s'envien cartes a les persones, als particulars que tenen aquest tipus de bardisses, però és veritat que hi hem d'incidir més i ho hem de fer doncs, segurament més en porta a porta i més explicant i sensibilitzant els perjudicis que suposa per les persones. No només pel fet de que l'hagis de tallar, sinó si tu saps que aquella bardissa que tu tens a casa teva li pot treure un ull a algú o impedir que passi per aquella vorera, doncs potser tu miraràs amb uns altres ulls. Em sembla molt interessant perquè és un tema que la gent desconeix.
3: Kilian i Marta, si us sembla. Vale.
2: No, jo només volia fer un repunt, que celebro també lo del RACOM, que celebro que hi hagin canvis i que sempre es vagin fent millores. Crec que aquí, de cara a la pròxima licitació, s'haurà de treballar molt també perquè és molt complicat, perquè els locals que hi ha a Premià no tenen una capacitat com per ficar 5 pujols a dintre un local. No pot. I jo crec que si vingués una inspecció de sanitat, això tampoc seria permès. Tenir brossa dintre de 2 dies que no ha passat un camió amb menjar, peix... O sigui, es paga ja molt de... O sigui, un local paga molt de brossa, paga 1.800, 1.900 euros a l'any. Si vols dies extres, clar, 5,50 cada dia, igual te'n vas als 2.000 i alguna cosa. I que la solució que es dongui sigui busca't una empresa externa, tampoc em sembla la més adequada, i això se'ns ha dit, perquè a mi, jo treballo en un local, en un comerç a la Gran Via, i se m'ha dit, és que la solució que et dongui és que et busquis una empresa externa i deixis de treballar amb l'Ajuntament. O sigui, crec que en aquest sentit sí que hem de mirar altres pobles com funcionen. Jo crec que el més adequat, per exemple, en aquest sentit, seria la recollida nocturna, que quan acabin els comerços, tanquin i deixin la brossa fora, passa el camió i s'endú tot. Bueno, cada fracció. però és complicat. I tenir comerços amb bosses de brossa penjades a la porta, els bujols, aquí bueno, també haurem de seguir treballant. I igualment celebrem que s'estigui treballant i que es vagi fent millores dintre del que ara mateix podem.
3: Marta.
1: Sí, una mica amb la... volia dir un apunt d'això i després una cosa que ha dit el José Maria, que també...
3: que acabarem ja amb aquest tema, perquè han sigut dos temes densos i, per tant, sí, doncs, ja ens guardem el tercer per la pròxima.
1: Vale, per la pròxima. Sí, bueno, sí, anem enganxant els temes de... No passa res, eh? No, volia dir això, també, que sí que és cert que la RECOM ha tingut com menys, no?
2: Sí.
1: Menys polèmica que la domiciliària, no? Però que sí que és veritat que el que volia dir és que ja que estem en aquesta fase de propostes, de reconstruir, de posar solucions, no? Sobretot que s'escolti, no? És el que anava a dir, els comerços, no? Per veure quines necessitats tenen.
0: Ho hem fet, eh? Tot això...
1: Ho sé que heu anat comerç per comerç. Sí, sí.
0: No, i hem parlat amb associacions de comerciants, vull dir...
1: Era una mica arrel del que deia el Kilian, no? De que sí que és veritat que hi ha molts locals que són molt petitons, no? I que, bueno, pues que és buscar el sistema en què això es pugui fer de la millor manera, no? I és cert, al meu carrer, jo visc al carrer del Pilar, quan segueix, és Joan Vilanó, totes les cases, totes, jo crec que no n'hi ha ni una de les de la dreta, totes tenen la bardissa, que, però molt, a sobre la vorera, no? Clar, llavors, jo no sé, clar, des de l'Ajuntament, això suposo que es pot dir, escolti'm, ha de tallar això, no?, algo, perquè sí que és veritat que moltes branques ja es dobleguen i, bueno, arriben a molestar, jo no, perquè m'aparto, però la gent que no, pues sí, no? I és un tema que, sí, que es dona molt.
3: José María, digues.
4: No, a veure, jo camino molt per premiar. És un avantatge que tenim els jubilats, que podem... I que caminem molt, no? I llavors vaig veient totes aquestes coses i després, com que també vaig portar el tema de les escombreries durant 4 anys amb aquest poble, pues soc molt sensible. I jo crec que a Premià es necessita un inspector de carrer. Es necessita un inspector de carrer. O sigui, jo estic cansat de... Jo he anat a la Guàrdia Civil a dir vinc a posar una denúncia. Contra qui? Contra el Seprona. Perquè estem tirant aigua fecal a la platja per el torrent amb ell i vostès estan aquí a la porta i no l'han vist. Perquè, clar, i he trucat a l'Ajuntament més d'una vegada dient una altra vegada los aliviaderos de doctor Ferran estan tirant... fecals a la platja. Clar, i això de les verdisses de les
3: cases... Ens queda un minut, a veure si podem repartir-lo.
4: Un inspector podia anar molt bé.
3: Xavier.
0: Només una puntualització. Un comerç paga de base 325 euros, Premià. I si és una activitat, si té ampliacions...
2: Un comerç que només tiri paper.
0: El 80% del comerç de Premià. És a dir, la taxa base són 325.800, que si algú ens està escoltant, s'espantarà. No? Llavors, si tens ampliacions, evidentment pots arribar a aquesta d'allò. I si, a més, tens una activitat que és assimilable a oficina, doncs pagues el mateix que pagues en domiciliària. Vull dir que i t'haig de dir, a més, que segurament no, som un dels municipis del Maresme que menys paguem tant de domiciliària com de RECOM. Vull dir que, o sigui, en aquest aspecte...
3: Inspector de carrer,
0: inspector
3: sí o no?
0: El tenim, Josep Maria, el tenim i precisament doncs, fa molt poc que s'ha incorporat una figura específica per inspecció que, doncs, bueno,
4: diguem
0: que
4: la
0: compartim. Hem d'acabar. Però veus, t'has adelantat, no? Vull dir, però sí, la tenim. Doncs, Josep Maria, està doncs, la tenim en marxa, informant-se.
3: Hem aprofitat molt.
4: Tendríem que fer eleccions cada 6 mesos.
0: Ho veus? Sí,
1: exacte,
0: ho veus?
1: No soltava això.
3: Companys, gràcies.
4: No, sí, perquè...
3: Gràcies a tots. No. Acabem perquè ens quedem sense temps.
0: Gràcies, Gemma. Gràcies.
3: Adéu.

0: fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara, com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat, perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema, perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
3: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
4: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per nou centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de Crida Premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava dues accions concretes, l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
3: Premià Mèdia, informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
8: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
8: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Hi ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stay-Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai. I aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra,

0: estima moltíssim, estimava, en un moment donat i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes i és això el que ens fa humans i és això el que ens hauria de fer pensar com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
1: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra No miris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
0: Efectivament, doncs mira, es van exhaurir entrades i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. I això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
1: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcasts que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
0: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són sis històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
1: De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
0: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat i, de fet, una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments i, en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
1: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya. No miris aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbò, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El premenenc David Olivares serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat, que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades del muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. El Tenorio és una adaptació en clau d'humor del clàssic Don Juan Tenorio i recupera la tradició de l'espectacle que als anys 70 van popularitzar Joan Capri i Mari Sampere. La nova temporada es podrà veure al Teatre Coliseum del 21 d'octubre al 8 de novembre. Per a David Olivares suposa assumir un dels papers principals d'un muntatge que les darreres temporades ha comptat amb figures com Buenafuente i Sílvia Abril.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i et fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú, que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquell persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que, sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen. Pues al final, aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, saber-los parlar, abordar, no?, treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens han venut molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res, perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de... No parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser en una relació d'amistat no hi ha. Sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no?, d'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no?, i no se't dona aquest espai, no?, i realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no?, qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no?, i a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no?, però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-vos-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps. Una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això. Trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per 9 centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults, que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de Crida Premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava dues accions concretes: l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont, Jordi Fortià.
4: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
5: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa Catalunya, que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
4: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions a novembre si no s'asseu a negociar.
2: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
6: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
2: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
4: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
7: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
4: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
8: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
2: I en esport, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
9: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores de núvols, en tindrem poquets. Alguns aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Per una banda, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Tenim algunes incidències, no provoquen grans cues, però les comentem. Un accident a l'autopista P23, Esplugues de Llobregat, talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aturades de moment de quilòmetre, quilòmetre i mig, en aquest punt de la B23, entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, com et deia, d'entrada a Barcelona, a causa d'un accident. I a la C-17 hi tenim unes obres ja a la zona de les Masies de Voltregà, obres en sentit nord, sentit Ripoll, aquí aturades de 2-3 quilòmetres. Com et deia, a banda d'aquestes petites incidències, a la resta de la xarxa viària, aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistia la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. El tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que dicta el TC, avalant amnistia a la malversació, sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte d'encascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar la resolució del seu recurs.
0: Doncs, entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però l'exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participarà en el debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals al professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% de l'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Luisa Conejeros.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Doncs precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra d'Ucrània, la situació a

0: prerrogatiu de televisió i ràdio és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
1: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
0: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat.cat.
2: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
0: Els fets van passar ahir de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar a un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest dissabte passat a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
2: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
0: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres residencials residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
2: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellver.
5: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
6: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
7: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
5: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
2: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
0: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
2: I la Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província.

0: província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.
1: La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic.
0: Montse Huguet.
2: Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals el podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
3: Hem aprovat el nou catàleg de serveis del 2027, un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, per implementar, posar en marxa totes aquelles iniciatives que necessiten en cada moment i que, insisteixo, tingui a veure amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió social i la equitat territorial.
2: Per primera vegada, la Corporació Supramunicipal ha avançat l'aprovació dels tres instruments econòmics al setembre perquè els consistoris tinguin més marge d'actuació per decidir a què els dediquen de cara a l'any següent.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó.
1: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
6: Aquesta decisió segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
5: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: En cultura, el CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
7: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
8: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
7: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina. Demà a la nit, les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. De fet, les blaugranes defensen títol després de superar l'Olímpic de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa està presentant ara mateix el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació la temporada passada. Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que només hagin sumat un punt de 12 possibles a l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la primera federació. Els quadribarrats ocupen la darrera plaça del descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
4: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui qui vingui. Serà complicat, ja hem vist en aquesta Lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I, bueno, sabem que el Castilla és un bon rival amb jugadors doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que, bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo i ho veurem demà.
2: I en ciclisme, la Bicicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
5: La Bicicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Bicicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Bicicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en waterpolo, perquè 8:45 del vespre el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la Divisió d'Honor Masculina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en últim última instància, la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la...
1: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: La majoria progressista s'imposa al Tribunal Constitucional i obre la porta al retorn de Carles Puigdemont. Jordi Fortià.
9: L'alt tribunal té previst resoldre el primer recurs contra la malversació del referèndum el proper 6 d'octubre. Si s'aprova l'amnistia total per Jordi Turull, es crearia una doctrina que facilitaria el retorn de la resta de líders al procés. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
10: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres.
9: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
9: Està basada en 700 estudis científics que alerten dels riscos sobre la salut. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes a la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
9: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims que, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
12: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quina abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat.
9: La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. L'exposició, com explica la comissària Ninfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
13: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes de totes les èpoques.
1: I en esports, Joel Gomis, demà el Barça comença una nova temporada a la Champions League femenina.
2: L'equip de Pere Romeu se les veurà amb el París en la primera jornada de la Lligueta. Les blaugranes volen començar amb bon peu la defensa del títol amb un triomf davant del conjunt francès.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest temps tranquil que continua aquestes darreres hores de l'estiu astronòmic. Avui ha baixat un pèl la temperatura a les comarques de Tarragona, de Girona, Barcelona també, però en canvi a l'Ebre, al Pla de Lleida, encara hem fregat els 33-34 graus. On ha baixat la temperatura, puja la humitat. Per tant, hem sentit, i estem sentint, de fet, més xafogó. En vista les immediates hores, de núvols en tindrem poquets. Alguns aniran formant aquesta nit i el dimecres al matí a les comarques de Tarragona, una miqueta més extensos cap a l'Ebre, i fins i tot es formarà mala visibilitat. Tindrem alguna boirina. A la resta del país, més tranquil·litat. De fet, gran part del dimecres serà de sol, quatre pinzellades de núvols decoratius, i la temperatura, que demà serà, si fa no fa, com la d'avui. Per tant, matí, agradable o frescal. Només tindrem alguna temperatura al voltant dels 20 graus a la costa. Però la tarda del dimecres, ja la primera de la tardor, tornarà a ser més del mes d'agost, que no pas una altra cosa. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de molta calma ja en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes, i ara ja està baixant el volum de trànsit en general. No tenim constància de cap gran incidència. Per tant, a banda d'alguns trams més carregats a les rondes de Barcelona, pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, a aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat conservador contrari a amnistiar la malversació en el recurs de Jordi Turull.
4: Ara, el mateix magistrat haurà de redactar una nova ponència amb el sentit de la majoria partidària aplicar l'amnistia a Jordi Turull per malversació de fons públics al referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal s'ha emplaçat el 6 d'octubre per tornar a debatre la qüestió, on previsiblement se li concedirà l'empara. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del dia 6, marcarà el pas als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. A més, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, encarregat de resoldre el recurs d'empara de Dolors Bassa, també té previst portar el cas al mateix ple. Si ho fa, aconseguirà que la primera sentència que es dicta al TC avalant amnistiar la malversació sigui clara, no deixi escletxes i tingui un efecte en cascada sobre la resta de líders del procés, sense que s'hagin d'esperar a la resolució del seu recurs.
0: Doncs entre les primeres reaccions, les del govern, que assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas al final de res, i reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses al els fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Mumbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
7: si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, finançament, inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a la xarxa.
8: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
4: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: També el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
4: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions a Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
4: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: Doncs, precisament per combatre els efectes adversos de les pantalles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. David Amador.
10: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
11: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
10: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: Precisament l'Assemblea General de l'ONU ha obert aquest dimarts amb el discurs d'Antonio Guterres centrat en les guerres i la IA.
4: Els conflictes bèl·lics a l'Iran i al Iemen i el seu impacte en l'economia global, la guerra a Ucrània, la situació a Gaza i la regulació de la intel·ligència artificial han marcat la seva intervenció. De fet, Guterres ha començat advertint que les bretxes i les desigualtats al món són cada cop més grans i devastadores i que el poder s'està allunyant dels governs i transferint dels estats i les institucions a les grans corporacions, empreses i centres tecnològics.
0: I encara un darrer punt sobre la IA i les noves tecnologies. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de l'Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada, d'Eurecat.cat.
0: En successos, una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona ha caigut aquest dimarts a la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats dels bombers de Barcelona, dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. De moment, Rodalies no pot confirmar, però, si hi ha persones ferides. Com a conseqüència de l'incident, l'estació ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzin l'L1 de metro per continuar amb el trajecte. Precisament aquesta setmana han començat les obres de millora d'aquesta estació, amb un pressupost de més de 300.000 euros. Els treballs servirien per reformar integralment el vestíbul amb l'objectiu de modernitzar els espais, millorar l'accessibilitat i reforçar l'eficiència de les instal·lacions. Seguirem pendents d'aquesta última hora, però també els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar a un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després del segrest de dissabte passat a la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Doncs desarticulant una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
4: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia, distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'Estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, on s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros. En aquest cas, l'objectiu principal és adaptar els centres residencials residències públics o de gestió directa i delegada al confort tèrmic davant d'aquesta crisi climàtica. A Badalona se'n podrien beneficiar dues residències de titularitat de la Generalitat. L'estat actual d'aquestes dependències, dels 87 centres de gestió directa o delegada, només 17 tenen ja resoltes aquest confort tèrmic, 51 que s'abordaran directament per part de la Generalitat i 18 més que requeriran d'estudis i modificacions estructurals individualitzades per buscar una solució per dotar d'un bon estat tèrmic.
0: A Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, això sí, dels comuns. Carina Bebé.
14: Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte, aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, jornada de vaga parcial avui d'autobusos que ha acabat a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta ha arribat després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. Els conductors de bus de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades al servei. Ho han decidit en una assemblea celebrada a les Cotxeres de Sants, on també s'ha acordat fer una aturada parcial d'un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
17: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca al consistori moure fitxa.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Premià Mèdia i Ràdio Palafolls.
18: A Premià de Mar s'obre la inscripció per participar en un escape room literari que tindrà lloc a la Biblioteca Martí Rosselló en el marc del Festival Premià del Mal. L'activitat titulada Els llibres prohibits convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar unes obres que el govern ha ordenat cremar. Els participants hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes per trobar els llibres amagats. L'activitat també permetrà descobrir el funcionament de la biblioteca i alguns recursos literaris juvenils. L'escape room es farà dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí.
19: A Palafolls aquest matí s'han obert les inscripcions per poder participar de les visites al castell de Palafolls el pròxim 10, 11 i 12 d'octubre. En menys d'hora i mitja s'han esgotat les entrades per aquestes visites en la part teatralitzada, però encara queden places per a les visites amb els arqueòlegs a les excavacions. Aquestes reserves es poden fer a través del formulari que trobareu a www.palafolls.com. Recordem que el castell de Palafolls reobrirà de nou després de prop d'un any i mig tancat per obres de restauració.
0: En cultura, el Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener. David Navarro.
20: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia, una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
21: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
20: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça continua preparant-se per l'estrena a la Champions League femenina demà a la nit. Les de Pere Romeu reben al París el Johan Cruyff en la primera jornada de la màxima competició europea. Les blaugranes defensen títol després de superar l'Olympique de Lyon la final del curs passat i de sumar la quarta Champions en 6 finals consecutives. Una de les peces clau del conjunt culer és Eva Payor.
3: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparando el primer partido mañana y sí, esto.
2: Un Barça que vol tornar a aixecar aquest títol després d'un estiu mogut, amb baixes de futbolistes importants com Alexia Putellas i Mapi León, i amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves. A la primera federació masculina, el Club Esportiu Europa ha presentat el nou entrenador del primer equip masculí, Luis Blanco. Tal com vam explicar ahir, el tècnic arriba al conjunt escapolat després de dirigir l'Atlètic Balears a la segona federació i també té passat al filial de l'Espanyol. Blanco ja ha fet les primeres declaracions com a entrenador de l'Europa.
4: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui, que podem anar cap amunt, millorar, poc a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot.
2: Blanco agafa l'Europa en zona de descens després que l'equip només hagi sumat un punt de 12 possibles en l'inici de Lliga. D'altra banda, la Unió Esportiva Sant Andreu juga demà a la nit contra el filial del Reial Madrid en un partit corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Els quadribarrats també ocupen zona de descens, però en cas de puntuar, sortirien de la zona calenta. Carlos Blanco és jugador del Sant Andreu.
5: Sabem del rival que tenim davant. També en aquesta categoria crec que no hi ha partits difícils, o sigui que vingui, serà complicat. Ja hem vist en aquesta lliga, ha vingut aquí l'Àguiles i, bueno, per tota la gent que pugui pensar que allò era un partit fàcil, mai ho seria i no ho va ser. I, bueno, sabem que el Castilla és un bon rival, amb jugadors, doncs, que formen part d'una cantera d'un equip molt important d'Espanya i que, bueno, jo crec que tenim un equip de sobres com per afrontar el partit i competir-lo i veurem demà.
2: En ciclisme, la bicicletada tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat i l'Hospitalet en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Un dels municipis que participen en aquest esdeveniment és Sant Vicenç dels Horts. Ens ho explica Eva García, de Ràdio Sant Vicenç.
6: La bicicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada, des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà la bicicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la bicicletada.
2: I per acabar, l'Ali, un parell de punts, perquè en waterpolo, a 9:45 del vespre, el Barceloneta i el Mataró s'enfronten en un duel avançat de la jornada 3 de la divisió d'honor masculina. I en futbol sala, l'Esparreguera rep el Pinsec Aragonès en la primera ronda de la Copa del Rei a partir de 9:00 del vespre.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
8: Premià de Mar en 3 minuts.
7: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en un última instància, la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM, que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons ha informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
2: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la trobellada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Amb el nou curs també arrenca el programa Mentora, que torna. Les àrees d'educació i serveis socials posen sobre la taula aquest espai socioeducatiu que permet acompanyar joves de tercer i quart d'ESO perquè no renunciïn als seus estudis i puguin seguir formant-se. Cada jove compta amb una figura mentora voluntària, la qual s'acaba convertint en un model i una influència positiva. Per a més informació, consulteu la pàgina web equitat.org/mentora.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola. Avui és el programa de la presentació oficial de la nova temporada del Sound, després de la prèvia anterior. Ara, avui, sí, programem el retorn. Serà un melting pot farcit de varietat infinita i una nova aposta de la filosofia Sound aplicada a les zones radiofòniques i a les xarxes. Un retorn en tota regla des del nostre observatori sonor, enllaçant el que hem acumulat molts anys de ple cultural i de perspectiva futura. Seguim fidels a la línia. Som-hi, Pops.

Sistema, edició 908, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un compilat, un melting pot, que com és tradició, el titulem El Retorn, i és això. Tornem al Sound.

0: Doncs aquí estem en el Melting Pot. Això vol dir, com sempre, Melting Pot, barreja. I la barreja és prou diversa per demostrar no només que tornem, sinó que tornem amb aquest esperit plural que tenim sempre en quant a gustos musicals. I això és la filosofia del Sonda i és una manera d'entrar a l'escena. Més endavant ja tornem a tenir programes monogràfics, programes ja dedicats a determinats artistes, però una bona manera de tornar a la feina és justament fer la segona part del que vam fer la setmana passada. És a dir, un retorn en tota regla.
1: I el que acostumem a fer és fer un petit mostrari de la música que hem escoltat, que hem vist, que hem gaudit i hem participat durant aquest estiu. I ens ha sortit coses molt variades i eclèctiques, marca de la casa. Per exemple, començarem amb el grup, l'orquestra Drop Collective, que els vam poder veure aquest passat mes de juliol a Premià de Dalt, dins del Festival Jazz en la Nit, una formació que treballa molt, sobretot la part més ska enfocada cap al jazz, també, i del seu disc del 2021, Com Shine, escoltarem justament el tema que obre el disc i que es diu igual, Com Shine.

0: I seguim, doncs... seguim el sound de... Què et sembla, Àngel?
1: Doncs molt bé. A més, va bé de portar material que ha tingut connexió amb la comarca i directament amb Premià de Dalt. Per tant, això també ens dona aquesta visió local i general a través del Drop Collective. I ara escoltarem un grup habitual dintre del programa, que és el NRBQ, que no vol dir altra cosa que New Rhythm and Blues Quartet. El seu LP de l'any 75 portava per títol High Noon, i el tema és una meravellosa, com tantes, com totes les temes d'aquest grup ja ha facturat centenars de temes d'estils molt diversos. El tema porta per títol Magnet, és a dir, Imant.

0: La signora, l'ora.
1: May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
2: Posso presentarle...
3: Doncs com podeu comprovar, amigues i amics, el son d'avui és barrejat, que és el que ens agrada també, amb aquest retorn. Hem començat amb Drop Collective, hem seguit amb els RBQ, i ara fem un salt i ens anem a l'any 1982 amb Joan Bibiloni, amb el primer disc que va treure del Segell Blau, que ell va ser un dels dos cofundadors. És un disc d'aquells, tots els temes.

0: tots tenen aquell punt, aquell aire mallorquí, diríem, però també de... Saps, podríem fer no una tríada, més d'una tríada, Rondalla de la Costa, Toni Xuclà, i me'n deixo algun, que aquesta ona...
1: I el Pep Laguarda, del País Valencià, és una escena molt curiosa.
0: Aquesta ona mediterrània dels 80, i ell, amb aquest primer disc, Joan Bibiloni, fa, a més, grava amb uns músics fantàstics com el Jorge Pardo, entre d'altres, i té un disc fresquíssim, i hem triat la cançó podria ser L'Auba, un tema que barreja un temps tranquil amb guitarres elèctriques i la veu personal i inconfusible de Joan Bibiloni.

Doncs hem escoltat el Joan Bibiloni. Hauríem d'insistir més en el Bibiloni, realment, el Bibiloni i tot el seu món al voltant d'ell, i el que hem dit abans, música que estava desplegant a través de les dues ribes del Mediterrani, doncs donava resultats com aquest, i realment és un músic que, evidentment, sempre ha estat ben valorat, però que no ha arribat mai al gran públic, i realment és una injustícia. És un cas també com el Toti Soler i tants altres. Exactament. I ara escoltarem els Staple Singers, una banda impressionant que sempre de l'herència gospel i de ritme amb blues i de soul, que va interpretar de mil meravelles el tema clàssic de la Laura Nyro, que és Stoned Soul Picnic, un tema que fins i tot l'havia versionat instrumentalment el Roy Ayers amb el Miroslav Vitus, que l'hem passat aquí al programa alguna vegada, i ara sonarà per aquesta vessant. Realment les composicions de la Laura Nyro són tan bones que entren perfectes, però que si més l'agafen els Staple Singers dona aquest resultat.

I ara un descobriment de no fa gaire del Sounda, el cantant nord-americà Jalen Ngonda, que està establert a Anglaterra, va ser aquella cosa de dir hem recuperat la tamla, la veu en falset i el so. Doncs el següent disco que treu, el segon, diríem, que és d'aquest any, el Doctrine of Love, continua amb aquesta, practicant aquesta tessitura, ara es podria dir fins i tot vintage, però no, és simplement una essència que no s'ha perdut, però el soul potser ara en alguns casos va per d'altres camins, però Jalen Ngonda conserva la tradició i anem a escoltar-ho amb aquest Mr. Train Conductor.

De Jalen Konda, que no fa altra cosa que remoure l'esperit de la taula Motown des de l'any 2026. Però és que ara, justament, ens anirem cap al 1971 amb una banda imprescindible del segell, com ho són les Supremes, interpretant també un tema de Laura Nyro, i en aquest cas és el Time and Love. La gràcia de la cosa és que han coincidit en que hem escoltat algú que està revisitant aquella època i aquelles essències, i que quan ho escolta sembla que estiguem a l'any 71, i ara sí que estarem al 71 amb les Supremes.

0: I ara fem un salt amb el temps i estils fantàstiques, suprems, però ens n'anem al 2009 amb el Carles Benavent, un altre dels artistes i músics que hem vist aquest estiu. Un disc que es diu Quartet, format Quartet, i un tema, evidentment, diríem que és el seu, Àngel, flamenco. Flamenco instrumental. De fet, ell es pot considerar el baixista del flamenco.
1: Exactament, i aquí també enllaçaria de la seva manera amb l'escena del Joan Bibilón i companyia, perquè és aquell moment que escolta tot això.
0: Doncs amb Carles Benavent escoltem Olé Blues.

Doncs sí, hem escoltat a les Supremes, a Carles Benavent, de tot tenim Jali Menconga, Staples, Singers, John D. Biloni, en BBQ, Drop Collective, que vol dir això, que som molt plurals de gustos, i això fa que tinguem sentit, perquè d'això es tracta, sentit i sensibilitat, que deien els clàssics. I ara entrarem amb el Pharoah Sanders, saxofonista, i en aquest cas saxo-soprano, també és flautista i tantes coses més. Va ser la mà dreta del John Coltrane a la fase final d'aquest músic, al qual li dedicarem també un programa, perquè aviat tenim el centenari Coltrane. I el Pharoah Sanders en aquesta època feia temes molt, molt impressionistes, i en aquest cas és un tema del que al cap d'un any o dos Santana va reinterpretar-lo en el seu famós Caravansera, i tot i que no era una cosa que es digués explícitament, només escoltar-lo es veu clarament que és la introducció del Caravansera. I tenim aquí el Pharoah Sanders amb un tema que porta per títol Tembi, que és el mateix títol de l'LP de l'any 1970.

0: festa Can Sauda continua, aquest 908, el retorn, i com podeu comprovar, l'eclecticisme marca de la casa, no afluixa. De Pharaoh Sanders i aquest fantàstic disc del 1970, aquest Zembi, ens anem cap a un altre gran d'Anglaterra, de les Illes, un dels tres tenors de la New Wave, que aquí vam fer un especial. Estem parlant de Joe Jackson, que, a més, els del Sounda, el mes que ve l'anirem a veure en directe a Barcelona, i si podem el saludarem.
1: Home, això estarà fet, i igual ve el programa i tot.
0: També, per què no? Doncs, Joe Jackson, quan deixa, diríem, la New Wave, comença a fer una sèrie de discs que cada un és una obra mestra. Comença amb el Jumpin' Jive, que està dedicat al jazz, es converteix en un crooner del swing, i després fa, potser, el disc, és per mi, suposo que per l'Àngel també, la joia de la corona Jackson, diríem, que és aquell Night and Day del 1980, doncs al cap de uns 20 anys, més o menys, sobre el 2000, fa un Night and Day 2, que és com una seqüela i tal. No és el Night and Day primer, però té cosetes, i com a tal, doncs, us deixarem aquest petit tast amb músics que van gravar amb aquell primer Night and Day, i la canció és aquest Hell of a Town.

0: després d'aquesta revisitació del Night and Day, amb la segona part de Joe Jackson, ens anem cap a la banda de Latin Funk, Mandrill, un disc de l'any 1973, aquest Just Outside of Town, una gent que barrejaven el funk amb el latin, Àngel, que ja han sonat per aquí pel programa, però és allò que dius, què escolto avui? Pam, i en surten els Mandrill.
1: Sí, sí, els Mandrill és un cas similar a un altre grup que estaven ubicats a la Gran Bretanya, però que tenien influències africanes, com era Osibisa. Me recordo que es parlava molt d'Osibisa i Mandrill. Anaven tots dos en el mateix paquet. I justament això per l'edat, l'any 1973.
0: Doncs escoltarem un tema que comença amb una descàrrega funk absoluta i ens fa un gir cap al latin. I és xulíssim, i és aquest Fat City Strut.

Doncs ara farem una recta final del programa amb dos propostes jazzístiques. Una és el Joey Baron Quartet, que està format per el Ron Carter al contrabaix, per Arthur Blight al saxo alt i Bill Frisell a la guitarra. Un altre que va passar també per la comarca, perquè va actuar justament a Tiana el mes de juliol. O sigui que amb això anem tancant estiu, no? El tema porta per títol Whistley, forma part de l'EP Wells Soon Find Out l'any 1999.

escoltat la música de Joey Byron, baterista, amb la saxoal d'Arthur Blighty, el contrabaix de Ron Carter i de la guitarra de Bill Frisell, amb el tema de l'any 99. I ara tancarem el programa amb el Charlie Hayden, Quartet West. Això va ser un dels últims projectes que va tenir Charlie Hayden en vida, i és que ho va fer junt amb un altre gran saxofonista que es va reciclar cap al món del jazz venint, sobretot del món més mainstream dins del món del jazz, perquè era un gran músic de la costa oest que havia treballat amb tanta gent, com era Ernie Watts, saxotenor. I també tenien aquí a l'Alan Brown al piano, i també un veterà de la que havia arribat a tocar fins i tot amb en Charlie Parker, com era el baterista Lawrence Marable. I això serà la manera de tancar avui el tema, amb aquest How is the, Now is the Hour, Ara és l'hora, 1295, amb el tema All Through the Night.

0: Doncs sí, això és el sound de 908, el retorn de 908 a 1.000, feu els números i anem cap al 1.000. I avui hem tingut un programa d'allò ben variat i hem començat per Drop Collective.
1: Herbie Q.
0: John Bibiloni.
1: The Staple Singers.
0: Jalen Ngonda.
1: The Supremes.
0: Carles Benavent.
1: Pharoah Sanders.
0: Joe Jackson.
1: Mandrill.
0: Joey Baron Quartet.
1: I el Charlie Haden Quartet West.
0: Què més volem, no? És que som el sound.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Solbizarra en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Pops.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Almenys 3 persones han resultat ferides en cedir el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig a Barcelona. Segons un primer balanç, tots 3 haurien sofert lesions de caràcter lleu. 2 han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i el tercer estava pendent de destí. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia 4, R4 Rodalies, no hi fan parades. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Òscar Playà és el director de Rodalies de Catalunya.
2: De moment mantenim la circulació. Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
1: Més temes. El debat de política general al Parlament començarà la tarda de dimarts vinent, 29 de setembre, amb el discurs del president de la Generalitat. Així ho ha acordat la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus aquest dimarts, com expliquen les fonts parlamentàries. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels grups. En paral·lel, la mesa ha abordat avui les sol·licituds presentades per Vox perquè es reconsiderin les sancions interposades aquest estiu al portaveu parlamentari del partit Joan Garriga per vulneració del codi de conducta. Parlem del gasoil agrícola B, que s'ha encarit més d'un 62% en 6 mesos, passant dels 96 cèntims al litre a poc més d'un euro i mig. A la pràctica, això significa complir el dipòsit d'un tractor de 300 litres, costa actualment 466 euros, gairebé 179 euros més que fa 6 mesos. Des de la JARC lamenten que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny. Demanen al Ministeri una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar-ho. I parlem de Caixa Fòrum Barcelona perquè rastreja l'empremta de la història de l'art de la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que la tradició i la innovació no són termes oposats. I anem a Valls, perquè ha presentat avui el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics, que començarà l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any. El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en 2 cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
3: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: 9 centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre i no abans havia estat un contratemps sobre al nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
4: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
3: El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies.
4: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
8: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: En fin. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis a TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
2: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
3: Què tal, com anem?
2: Molt bé, amb ganes de que bé ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
3: A la ràdio que després em va portar cap al periodisme, radiofònic i televisiu. Bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio perquè la tele no hi havia tele a casa i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
2: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tota donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
3: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any, i dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta, i sort que això va recaure amb un talent com en d'en Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut, i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, d'aparèixer allà en aquell moment

0: continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine, rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc. No només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit de en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt, separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on l'espectador, el lector, en l'oïdor, li costa molt saber separar d'on què és informació, de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
1: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
0: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. És un ofici, i que sobretot entengui que aquest ofici és útil, faci el que faci, és igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
1: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
0: Segur que sí.
1: Merci.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: I novetats també a Maresme Circular, que ha instal·lat un nou sistema de separació òptica al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per millorar la qualitat de materials reciclables recuperats que encara arriben barrejats amb la fracció resta i donar-los una nova vida a recursos. El nou equipament incorpora tecnologia de visió i intel·ligència artificial, càmeres i sensors intel·ligents que permet detectar i classificar amb més precisió els materials.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui ens colem a l'arxiu de Premià de Mar. Més de 8.000 capses diferents per arxivar, per seleccionar documents, i avui ens reunim amb l'arxivera, l'Àngels Costa, perquè ens expliqui tots els secrets d'aquest espai.
3: Bon dia, Àngels, com estàs?
4: Molt bon dia.
3: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
4: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir d'un any. Un any una mica menys.
3: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
4: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
3: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
4: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara, veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
3: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
4: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
3: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
4: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai. Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció. Hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents i, per tant, el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I, bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
3: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
5: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir una bona arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
4: Sí, clar. L'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
5: I respectuós i tenim una mena... tot això.
4: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible el que tenim.
5: Sí.
4: Molt, molt.
5: A mi saps què passa?
4: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
5: Això és important.
4: No, cap ni una.
5: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
4: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen. La gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens? Sí.
3: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
5: Passa que també hi ha molta digitalització, També has de trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
4: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, bueno, són sagrades. És allò on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
3: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi han molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
4: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni documental i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
3: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i a l'Obert per Vacances doncs ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
4: D'acord, molt bé.
6: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: I la cantant vilassarenca Bad Gyal ha aconseguit les seves dues primeres nominacions als Latin Grammy. Serà la 27a edició dels Premis de la Música Llatina i l'artista opta el guardó de millor àlbum de música urbana per Mascara i el de millor interpretació de reggaeton per Choque, amb la seva col·laboració amb el cantant porto-riqueny Chencho Corleone.
0: Premià Media. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio.
4: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
3: Funky Radio Show.
4: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides lleus aquesta tarda al cedir el fals sostre de l'estació de Rodalies a Favar i Puig, a Barcelona. El sistema d'emergència ha especificat que es tracta de dos homes i una dona i afegeix que les tres víctimes han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia R4 Rodalies no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar el trajecte. El director de Rodalies, Òscar Playà, no ha pogut aventurar hipòtesis sobre la causa del succés. Ha confirmat que aquesta mateixa setmana han començat unes obres que Renfe fa a l'estació, però ha especificat que es tracta d'obres al paviment, per la qual cosa ha considerat que no han de tenir cap relació. L'escoltem.
2: Les obres que es porten des de Renfe són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. I fins aquí la informació que us puc facilitar.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha responsabilitat el Marroc per primera vegada des de l'entrada massiva de més de 80.000 immigrants a Ceuta el 31 de juliol passat. Gairebé dos mesos després, en una entrevista a la CNN, Sánchez ha assegurat que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè és clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Sánchez ha recordat que en tant que són ciutats espanyoles, Ceuta i Melilla són frontera europea i en aquest sentit ha lamentat la manca de solidaritat d'alguns socis europeus durant la crisi. Són declaracions que es produeixen just al mateix escenari en què està previst que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneixi amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per abordar el tema. Sánchez és a Nova York per participar en el debat anual de l'Assemblea de les Nacions Unides que buscarà reconstruir el multilateralisme. Es tracta de l'última cita sobre el mandat actual d'Antonio Guterres, que acaba el 31 de desembre. Un apunt més sobre el tema. El president espanyol no participarà en la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions. Una recepció que tindrà lloc aquesta matinada, hora catalana. L'executiu diu que ho fa per raons d'agenda. Trump, per cert, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a les Nacions Unides i ha dit que creu que arribarà, això sí, un acord després de les eleccions a mig mandat. Un Trump que ha tret pit i ha dit que és un gran defensor de la pau. Darrer apunt, la tardor astronòmica comença aquesta matinada a les 2:05, durarà 89 dies i 21 hores. Tindrà temperatures elevades, com les dels darrers dies, que han estat de rècord, i una tònica. Aquestes temperatures i pluja.
3: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants. Un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
4: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carla Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem amb la intenció que tots plegats passem una bona estona.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: A partir d'aquest programa, us oferirem un recull de musicals cantats en català. Alguns de creació pròpia, com Mar i Cel o Flor de nit, i altres adaptacions d'èxits de Broadway a Londres, com Estan tocant la nostra cançó o Germans de sang. I comencem amb Antaviana, creació de Degoll de Gom i que va representar el primer èxit musical de la companyia, formada per Joan Lluís Bozzo, Miquel Periel i Anna Rosa Sisquella. La paraula antaviana sorgeix de la imaginació d'un nen com a escapatòria de l'avorriment dels treballs escolars. El text està basat en contes de Pere Calders i la música és de Jaume Sisa. Es va estrenar el 27 de setembre de 1978 a la Sala Villarroel de Barcelona. En el repartiment trobem actrius i actors que posteriorment van fer una carrera important al marge del grup: Montse Guallar, Assumpta Serna i Pepe Rubianes.

0: Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova.
1: Antaviana. Antaviana.
0: L'Abel va enamorar-se d'aquella paraula tan seva i, de moment, se la va guardar com un secret.
1: Antaviana. Antaviana. Antaviana.
2: Què dius?
1: No res. És la lliçó de geografia.
0: De fet, la seva paraula tenia realment una dignitat geogràfica.
1: Antaviana?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Hauria pogut ser el nom d'un continent llunyà, una mica perdut i mal explorat, amb indis i plantes carnívores. Si ell en descobrís un de semblant, enfocant-lo amb els binocles des del pont de la nau, el batejaria sense pensar-s'hi. Ja es veia, dibuixant el mapa, humitejant el llapis amb la punta de la llengua i fent el contorn amb tots els accidents de la costa. El pintaria de color taronja i després, mirant-s'hi molt, traçaria les lletres en forma d'arc, espaiant-les perquè no tapessin cap riu.
1: Antaviana.
0: Aquella bata li agradava. També se'n podria dir Antaviana. Però una bata no acostuma a tenir un nom per ella sola, com l'espasa del rei Artur o el cavall del Cid.
2: No badis més, Abel. Avui et posaran un zero. Aquest xicot no farà res de bo. Jo, a la teva edat, ja dividia per quatre xifres.
0: Vet aquí, vet aquí. Que la seva paraula podia servir per a les qualificacions, no pas les dolentes, naturalment, sinó per les notes més altes. Alguna cosa que vulguis dir més que notable o més que excel·lent.
1: Avui he tingut Antaviana de gramàtica.
0: I si l'oferís al govern? Es va sentir seriós i transcendent, ple de civisme. El govern sempre deu anar escàs de noms amb tantes coses com té per etiquetar.
2: Desperta't, Abel. Avui se t'ha enganxat el coixí a les orelles.
1: No, mare, no. És que m'hi fixo molt. Coneixent el perímetre, he de trobar l'àrea de la circumferència.
0: I si es tractés d'una paraula màgica? Podia haver-li arribat per revelació. Se n'havien donat tants casos.
1: Antaviana. Antaviana. En nom del poder que em pots donar, Antaviana, et conjuro a fer-me aprendre des d'ara tota la geometria de memòria. El grau superior i tot. Antaviana.
2: Què passa, Abel? Ja deus haver fet un disbarat.
1: No, m'ha caigut una mica de xocolata damunt les tovalles.
2: Sembla una maledicció. Sempre que aboques alguna cosa ha de ser sobre les tovalles netes. És que no pares mai, d'un cap de dia a l'altre. Sembla mentida la poca consideració que em teniu tots plegats. En aquesta casa ningú no m'estima.
1: Antaviana, Antaviana, torna la taca dins de la tassa i que no hagi passat res. Torna la mare a la cuina ben tranquil·la i treu-li del cap això que no l'estimo. Antaviana, Antaviana, presenta't. Antaviana, surt del llum o de l'ampolla. Pel poder que tinc damunt teu, Antaviana, acut de seguida. Antaviana. Antaviana. Ai!
2: Però, Abel, què et passa avui? Ai, apa, esmorza, que ja t'he posat una altra tassa. I no t'entretinguis ara, que faràs tard i el mestre es fa vell. Per què tens el cap tan buit, eh? Quan t'acostumaràs a pensar una mica?
1: Antaviana.
0: Realment havia fet una troballa preciosa. Així és que arribés a l'escola, proposaria a l'Ernest, el seu millor amic, de canviar Antaviana per la seva baldufa nova. La baldufa de l'Ernest, amb punta d'acer i un cordill de fibra vegetal,

Malgrat Antaviana era un espectacle cantat i dialogat en català, tenia una havanera en castellà, Divina Perla de les Antilles, que va assolir un gran èxit i es va convertir en el tema de l'espectacle.

0: Interrompem breument la nostra programació per donar lectura a un flaix informatiu.
1: Ahir de bon matí, els lladres entraren en un pis de l'Avinguda Oriental. Entre altres objectes de valor, hom trobà a faltar l'amo de la casa, ja que ningú no sap d'una raó del senyor Caldés, ciutadà honorable i contribuent de bons costums.
0: I fins aquí el nostre flaix informatiu.

Estan sintonitzant Ràdio Capital, que els ofereix l'espai Sintonia d'Estels. El nostre capvespre, música, entrevistes, jocs i amable companyia. Com per exemple la companyia d'aquesta cançó.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari. A Ràdio Premià de Mar.
1: Seguim des de La Porta de l'Escenari, oferim-vos un recull de musicals cantats en català, ja siguin originals o adaptats. Hem començat amb Antaviana, de la companyia de Goll de Gom, i ara seguim amb una altra també de Goll de Gom, Nit de Sant Joan, que es va estrenar al Teatre Romea el 4 de març de 1981. El text, tendre i divertit, és creació col·lectiva amb l'afegit d'un conte de l'escriptor i guionista de televisió, Miquel Obiols. La música i les cançons són de Jaume Sisa i de Joan Lluís Bozzo. El resultat fou un espectacle revistat amb continguts situats en un entorn progre.
2: La ràdio ha anunciat que avui s'ha fugat de la presó un piròman destacat. Fa 1,22 m i d'un bigoti ros.

Si un cas us el trobeu, dir-li res no intenteu. Cada any s'escapa i mai ningú no el veu. Invisible fakir també ha cremat el circ.

per la claror inspirat, sa vida il·luminat entre desgràcies i calamitats. Na nit ho entremaliat, diabòlic i pirat.

Igual com va passar en Tabiana, que una cançó cantada en castellà va esdevenir un gran èxit, a Nit de Sant Joan també va destacar el tema T'esperaré el domingo, una mirada irònica i nostàlgica als guateques dels anys 60.

Jo no sé pas on és la clau del foc. S'ha fet tan curta i suau aquesta nit. Ha estat un somni.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb l'acompanyament del musical Nit de Sant Joan. La propera setmana seguirem amb el recull de musicals cantats en català amb dos títols força interessants. Colors vells, adaptació del musical gospel, i El Mikado, una de les operetes més famoses del duet Gilbert i Sullivan. Tot això i més a la porta de l'escenari.

estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor.

Les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any.

0: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre coeducació.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Nous centres educatius, des d'educació infantil fins a formació d'adults, han participat d'aquest document que, segons diu l'Ajuntament, no només identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant, diuen, cap a una educació més igualitària. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador. Nou comunicat de l'AFA de l'Escola Marnova amb relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde en aquesta emissora Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat a l'alumnat. Denuncien que s'hagi decidit unilateralment que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional, diuen textualment, compromet en última instància la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per l'Ajuntament, el Govern català, l'AFA i la direcció del centre. Justament, els alumnes de la Mar Nova ja poden accedir i utilitzar el solar que els servirà de pati mentre durin les obres. Tot i que l'obtenció d'aquesta alternativa ja estava en el full de ruta que s'havia plantejat inicialment en el disseny de les obres, el fet que el curs escolar comencés sense aquest espai disponible va ser una de les raons de protesta que van protagonitzar l'AFA i el personal docent del centre. La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, anunciava que es faria aquesta adequació per poder disposar del recinte i la mateixa Busquets va admetre a Premià Mèdia que l'inici de les obres aquest setembre, i no abans, havia estat un contratemps. Sobre el nou pati, l'AFA afirma que si bé l'espai es pot utilitzar, encara no és apte per la infància perquè, segons diuen, no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. En cultura, la Biblioteca Martí Rosselló se suma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres. Els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats. L'escape room es farà el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí. Cal inscriure's al web de la biblioteca. I en esports, ensopegada del Premià de Waterpolo a Montjuïc en les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de Xavi Julià va perdre 20-5, ara queda la tornada que jugarà demà dimecres a la piscina premianenca a partir d'un quart de 10 de la nit.
1: Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada de maneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la platja gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Arjau i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer 2 parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els hi diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades, diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada, i com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem.
4: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Va encetar la cantada de les anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meva àvia, Ona i Làgrimes negres.
5: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res. Però de vegades les onadetes es fan grans i creixen. Així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben siguent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejau Vinson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dulce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada. Com estàs, Llafranc?
3: Bona nit, Plagedaro, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

Bé, i ara seguirem un d'aquells clàssics per cantar tots plegats. Aquesta és la de la canya dulce. Aquesta la sabem tots i segur que ens ajudareu. D'aquells principis, d'aquelles havaneres primerenques i que amb les que va començar tot aquest repertori d'havanera i cant de taverna. La canya dulce.

0: Y el buen café.
1: Y el buen café. Moltíssimes gràcies, Pajadaro.
2: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra d'en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies. Sou molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, Com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest despedim, sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Molt bona nit a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès. I per tots vostès, gràcies pels vostres aplaudiments. I continuem, anem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

Com que avui estem tant a la vora del mar, per tots vostès, aquí ja no hi queda follon, amb tots vostès, Mediterrani.

Moltes gràcies. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

0: Per què?
1: Bo. Vale.
0: Ja està. Ni mitja més. Clavat. Bé, anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé, sona així.

lives that us believe. Però no t'has de deixar vèncer, has de mirar endavant, res més.

Recorda que un somrís és el millor que em pots donar. Riu i tot és més bonic. Don, quan dones et fan

0: Moltes gràcies!
1: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret. Un, dos, tres, va.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, Música i Lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'Havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Voltó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Atención.
5: Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
6: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
8: Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Premià Media.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
2: Para todos los públicos.
3: Funky Radio Show.
2: Aprovechalo.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

Plus experience.

last line of work. Treachery.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
3: Estàs escoltant